Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. Sensat.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Això que no surti, ja, el vídeo.
1: Mira aquí, que casat uns llobarrets que lleven a la platja aquí.
0: Hòstia, estàs gravant?

0: Alice.
1: Eso, Claudel. Ara, ara. Bravo, bravo.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: visca la República Catalana!
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet. No.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Verdad. 107.9.
1: Jo us escolto. I tu?

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: alıyorlar. Sen bunu
1: yalnız kal. ¿Y tú?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.
1: No hay quien pare la saeta del reloj.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: ¡Salud!
1: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
1: Bon dia, són les 8.

0: De la mateixa manera que les carreteres s'ha incrementat en els darrers anys el trànsit de vehicles, el mateix ha passat a la mà amb les embarcacions. Els fondejos il·legals, siguin intencionats a fruit del desconeixement, suposen una de les principals amenaces per al fons marí de les illes, sobretot per a la Posidònia. És per això que el govern posarà en marxa l'estiu que ve 4 nous camps de boies de baix impacte que se sumaran als 8 existents. La Federació d'Associacions Nàutiques considera que és una bona idea, però demana que les embarcacions de residents tinguin prioritat. En parlam amb detall tot d'una, però abans repassam altres titulars amb Joan Josep Sunyer. Bon dia.
1: Bon dia.
0: La identitat mallorquina i la contenció turística han centrat el discurs del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en l'acte central de la Diada al Teatre Principal de Palma. Ara bé, els protagonistes de la nit han estat els guardonats amb els premis Honor i Distincions del Consell.
1: I els cantants Rels B i Concha Bui, que han rebut els títols de fill predilecte, i l'actor Michael Douglas ja és fill adoptiu de Mallorca.
0: Avui continuen els actes de la Diada i en aquesta hora van arribant paulatinament els prop de 5.000 participants de la 45a edició de la pujada a Lluc a peu de la Part Forana.
1: Uns participants que han sortit majoritàriament d'Inca de matinada, si bé altres també han sortit d'algun dels 45 municipis participants. A les 9 començarà la missa i ofrena floral a la Verge de Lluc.
0: En els darrers 5 anys són prop de 60 els forns tradicionals que han baixat la persiana, segons l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes.
1: Asseguren els empresaris que no és per la competència dels supermercats que venen el 60% de tot el pa, sinó per la gran dificultat per trobar personal, sobretot forn.
0: I els mercats artesanals de Formentera asseguren que, malgrat la mateixa afluència de turistes que temporades passades, venen entre un 20 i un 30% manco.
1: Els venedors consideren que el nivell adquisitiu dels turistes enguany és menor i que ho gasten pràcticament tot en el transport i l'allotjament.
0: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
2: Bon dia. Enric Mas va superar ahir amb nota el duríssim repte de l'etapa que se li va plantar davant, i si no és res de nou es proclamarà avui a Granada guanyador de la Vuelta a Espanya, en una edició que farà història, que per primera vegada la guanyarà un ciclista de la Comunitat Balear. Per altra banda, Alba Torres i Elena Puello jugaran per la medalla de bronze amb Espanya davant Alemanya després de caure davant els Estats Units a les semifinals de la Copa del Món per 66-76 en un gran partit de les hispanes, però que no va ser suficient per superar a les imbatures nord-americanes. I recordar que avui a les 6, parlant de futbol, el Real Mallorca juga a casa davant una de les revelacions del campionat de segona, el Centre d'Esports Sabadell.
0: Anem amb la previsió del temps per avui diumenge. Margalida Ribas, bon dia.
3: Bon dia. Avui s'espera un diumenge en general assolellat, amb alguns núvols baixos que podrien intentar créixer cap al migdia a l'illa de Mallorca i també a les Pitiuses, però que avui no s'espera que venguin acompanyats de precipitació. La temperatura serà molt semblant a la d'ahir, conservant aquest vent que bufa de component nord i ho fa en general fluix, amb una màxima que es mourà entre els 28 i 32 graus, amb aquells valors més elevats cap a punts de l'interior i també cap al sud-oest de cada illa. Tot això acompanyat d'una situació marítima que va a la baixa, però encara amb alguns redols de maró a les costes entre Mallorca i Menorca durant el matí, que amb el pas de les hores s'aniran tranquil·litzant. En definitiva, s'espera una jornada de temporada

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Han tocat les 9, fem el repàs dels titulars més destacats en aquesta hora. Bon dia. L'estiu que ve el govern posarà en marxa 4 nous camps de boies de baix impacte per evitar els fondejos il·legals que malmeten el fons marí i la Posidònia.
1: Serà a l'Illa de l'Aire, a Port Roig, a Cala d'Hort i a Talamanca, Menorca i Eivissa. A més, el Ministeri de Transició Ecològica ha traspassat ja l'execució de 8 projectes addicionals, 2 a Mallorca i 6 a Eivissa, que no estaran però enllestits per a l'estiu que ve. Mentrestant, Ports està pendent també de la ciutat projectes a Pollença Solla i la colònia de Sant Jordi, una exigència de Madrid que diu el gerent de l'entitat pública Francisco José Villalonga retarda molt l'execució.
2: Que nos entreguen estas zonas de adscripción en Madrid son muy reacios, se lo miran con mucho detenimiento y son muy celosos de marcación de costas de su litoral. De hecho, durante los últimos años ellos no han hecho nada para evitar estos campos de boyas irregulares.
0: Prop de 60 fons tradicionals han tancat els darrers 5 anys a les illes per falta de relleu de forners.
1: Són dades de l'Associació de Forners i Pastissers, que desmenteix la idea que la rendibilitat del negoci ha baixat per la competència de grans superfícies. Miquel Àngel Torrents n'és el president.
3: Treballem formada, està talent va molt car en tots els aspectes, o sigui, la productivitat és baixa, molt també, perquè costa molt, tant de pastissers, forners, dependentes, i sobretot el tema de vespre impossible, no? Per mallorquí, per redó, que se fa el vespre, pues això, fer feina de vespre és una cosa que és molt, molt, molt mal de fer treballant. I això és el principal problema.
0: I a Formentera, els mercats artesanals lamenten que amb el mateix turisme venen entre un 20 i un 30% manco.
1: Els venedors consideren que el nivell adquisitiu dels turistes és menor i que ho gasten pràcticament tot, diuen, en el transport i l'allotjament.
4: Turismo que no... que viene a hacerse la foto o a pasar una tarde o una noche y tiene que decidir entre comprar algo, comer, desayunar. es un turismo que viene a ahorrar un poco.
0: Més coses. La identitat mallorquina i la contenció turística han centrat el discurs del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en l'acte central de la Diada al Teatre Principal de Palma. Ara bé, els protagonistes de la nit han estat els guardonats amb els premis, honors i distincions.
1: Escoltam les declaracions de Daniel Heredia, Relsby, i el germà de Concha Buica, Robacho Buica, que ha recollit el premi en honor de la seva germana. Tots dos, tant Relsby com Concha Buica, han estat anomenats fills predilectes de l'illa.
5: Res, un orgull aquest premi de ser mallorquí i tenir aquest reconeixement. Amb molt d'orgull ho dic sempre, que som de Mallorca, convido a tot el món a venir sempre, que disfrutin de la nostra illa tan guapa que tenim. I ja, jo crec que la coneixem per tots ja, per nosaltres, perquè ho deim tots els dies a tots els costats.
6: Viniendo de donde venimos, es maravilloso, y que lo haya hecho haciendo lo que más le gusta, que es cantar y expresarse a través de las artes, es maravilloso.
0: Avui continuen els actes de la Diada i en aquesta hora encara arriben, van arribant paulatinament els prop de 5.000 participants de la 45a edició de la pujada Lluc a peu de la Part Forana.
1: La majoria han sortit d'Inca, de matinada, però també n'hi ha hagut que han començat el seu camí de qualcun dels 45 municipis d'on és la gent que hi participa. A les 9, recordeu, començarà la missa i l'ofrena floral amb motiu de la Diada, també aquest cap de setmana, per la Verge de Lluc.
0: I amb aquestes informacions, amb aquests apunts, arribam a les 9 i 4 minuts. Comença la sintonia d'IV3 Ràdio, La Gran Vida.
7: Més informació a ivetresnoticies.com.

sola, no hi ha casa, no hi ha escola, platja, marge ni penyal, on no deixi rastre el mal del flaire que ens acompola. Les faldes són un empreny i cauen els pendents.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A tant joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jardinenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

0: perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.
1: Hola, un, dos, tres, quatre, cinc...

precisamente ahora. Començarem en aquest especial de Ràdio Horta Municipal, 107.9 de la freqüència modulada, 107.3 a la Clani, a www.radiohorta.cat a través d'internet. Com dic, estem fent aquestes proves de Ràdio Horta Municipal aquí des de l'estand de la Fira d'Horta 2026. Per tant, sembla que pot estar anant bé en breu. Connectam ja i anam en diverses entrevistes al llarg del matí. Anirem fent aquestes entrevistes i bé, esperem que mos escolteu. Fins ara.

0: Con los compañeros se fue, ¿no? Somos mi hermano y venimos aquí a pasar ya y pasar el día. Ana, ve, he tardado mucho porque mi hermano se ha hecho mal y tengo que esperar, por eso he tardado meses a pujar.
1: Bueno, no, tots son 5 y han sortit de veus 4. I bueno, ha anat bé.
2: Bon dia, són els àudios, els so de la pujada a Lluc a peu des de la part forana que han recollit fa uns minuts els companys de televisió d'IV3 al Santuari de Lluc, a la plaça dels Peregrins. És la 45a edició ja d'aquest esdeveniment que coincideix més amb la Diada de Lluc, amb diferents actes previstos per la jornada d'avui. També n'hi va ahir a les 9, per exemple, estava prevista l'inici d'una missa a càrrec del bisbe de Mallorca, Sebastià d'Alta. Avui és el que està passant en aquesta hora a la comunitat. També, per cert, de quanta informació de servei feia referència que justament a la zona de Lluc, entre l'encreuament cap al santuari de la carretera de la Serra de Tramuntana i també fins a l'encreuament amb el Coll de Sabatalles, demana precaució per part del Departament de Carreteres del Consell de Mallorca perquè hi ha una prova esportiva en marxa que pot afectar lleugerament la circulació. Quant al temps, en aquesta hora els companys del temps d'Ivetres ens informen que és un diumenge en general assolellat, amb permís d'alguns núvols baixos i núvols prims també cap al nord. El vent bufarà fluix de component nord, mentre que a la mà encara hi ha alguns radals de maror al llevant mallorquí que aniran desapareixent amb el pas de les hores. Les temperatures màximes es situaran entre els 27 i els 31 graus. Més coses. L'estiu que ve el govern posarà en marxa 4 nous camps de boes de baix impacte per evitar els fondejos il·legals d'embarcacions que malmeten el fons marí. I la Posidònia serà l'Illa de l'Aire, Porroig, Cala d'Hort i a Talamanca, Menorca i Eivissa. Més, el Ministeri de Transició Ecològica ha traspassat l'execució ja de 8 projectes addicionals, 2 a Mallorca i 6 a Eivissa, que no estaran, però, enllestits per l'estiu que ve. Mentrestant, Ports de les Balears està pendent de licitar 3 projectes a Pollença, Solla i la Colònia de Sant Jordi, també de camps de boes. Una exigència de Madrid que diu, però, el gerent de l'entitat pública Ports, Francisco José Villalonga, retarda molt l'execució.
3: És complicat que nos entreguen estas zones de inscripción en Madrid. Son muy reacios, se lo miran con mucho detenimiento y son muy celosos de marcación de costas de su litoral. De hecho, durante los últimos años, ellos no han hecho nada para evitar estos campos de boies irregulares.
2: Parlàvem abans de la Diada de Lluc, en el context també d'un cap de setmana ahir de celebració de la Diada de Mallorca, i en aquest context ahir vespre varen entregar els premis i distincions als Premis Mallorca. Entre els premiats, Daniel Heredia, Relsby i Concha Buy, que en aquest cas va recollir el guardó al seu germà Robacho. Escoltem declaracions d'aquestes dues darrers.
4: Res, un orgull aquest premi de ser mallorquí i tenir aquest reconeixement. Amb molt d'orgull ho dic sempre, que som de Mallorca, convido tot el món a venir sempre, que disfrutin de la nostra illa tan guapa que tenim. I ja, jo crec que lo coneixem per tots ja, per nosaltres, perquè ho deim tots els dies a tots els costats.
5: Viniendo de donde venimos, es maravilloso, y que lo haya hecho haciendo lo que más le gusta, que es cantar y expresarse a través de las artes, es maravilloso.
2: I acabarem amb un apunt més de servei. Quant al risc d'incendi forestal, que és extrema gairebé totes les Pitius, estret de Sant Antoni, on és molt alt, a Menorca és extrema Ciutadella i Sant Lluís, i la resta també molt alt, i a Mallorca extrem Andratx, Pollença, Set Salines i Santanyí, i a la resta igualment molt alt. Podeu consultar la informació, en qualsevol cas, a alertafoc.caib.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ale, dice la gente.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Els transportistes de les Balears començaran a cobrar a partir d'aquesta setmana les ajudes estatals per pal·liar, a mirar de pal·liar l'encariment del combustible. N'ha informat a la Federació Empresarial del Transport, que explica que són doblers que sol·licitaren el maig i que l'Agència Tributària encara no havia abonat per problemes interns. Petra Mut, presidenta de la Federació, gerent de la Federació, volen dir, en declaracions al programa La Gran Vida.
2: En el 94% de territori nacional, el territorial d'Agència Tributària ha anat pagant en aquells que van sol·licitar a partir del maig. A Balears, mos hem donat compte que ningú cobrava, tothom demanava, tots els esportistes, tots estiu i Petra i els directius, hem mirat què passava, i és que l'agència tributària, la territorial, té problemes, no sé si de personal o de gestió, que amb més que no havia pagat cap d'aquestes ajudes nacionals.
1: Avui de matí a IB3 Ràdio també s'ha parlat de la baixada en la facturació del sector de la restauració per mor de la menor despesa que fan els turistes. Fins i tot a Palma, on el pes de la població resident per aventura és major en el consum que es fa d'aquest tipus d'establiments, es diu que s'ha vist afectada. Ho explica el gerent de CAEP Restauració, Tomàs Mas.
3: Zones bastant reconegudes dins ciutat, i tots l'apreciació i la impressió que tenen i els números que tenen és que el mes de setembre poc o molt els hi ha baixat. I l'estiu en general no ha estat un estiu com d'altres anys.
1: I a Formentera els mercats artesanals lamenten que amb el mateix turisme també van en manco, entre un 20 i un 30%. Manco. Els venedors consideren que el nivell adquisitiu dels turistes és menor.
4: Turismo que no, que viene a hacerse la foto o a pasar una tarde o una noche y tiene que decidir entre comprar algo, comer, desayunar. Es un turismo que viene a ahorrar un poco.
1: I prop de 60 fonts tradicionals s'han tancat els darrers 5 anys amb les illes per falta de relleu de forners. Són dades de l'Associació de Forners i Pastissers. Ho explica Miquel Àngel Torrents, que n'és el president.
5: Treballa gent formada, el talent va molt car en tots els aspectes, o sigui, la productivitat és baixa, molt també, perquè costa molt, tant de pastissers, forners, dependentes, i sobretot el tema de vespre, impossible. No? Per mallorquí, per redó, que se fa vespre, pues això, fer feina de vespre és una cosa que és molt, molt, molt mal de fer treballant. I això és el principal problema.
1: Més coses, dia d'avui de Lluc, al Santuari Mallorquí, on han arribat, a més, de matinada i a primera hora d'avui de matí, els peregrins que han fet part de la 45a pujada a Lluc a peu des de la part forana, els companys d'IB3 Televisió. Ja han recollit aquests testimonis.
6: Ha anat bé, divertit, amb els companys de la feina, amb el meu germà. He tardat molt perquè el meu germà s'ha fet mal i he tingut que esperar, per això he tardat més a pujar. No tots són dinca i han sortit de veu les 4. I bueno, ha anat bé. M'ha fet tanta calor i quan arribes encara et sol despunta, per tant no pega la calor.
1: Pujada de Lluc des de la part forana en el marc de la Diada de Lluc, en el marc també de la Diada de Mallorca, i després va l'entrega dels Premis Mallorca i el discurs del president Llorenç Galmés, que, per cert, Més per Mallorca ha criticat avui en un comunicat, diu que ha tornat a polititzar un acte institucional i reclama a Galmés que recuperi el seu paper institucional. Es refereix als retrets polítics i atacs, diuen els seus adversaris. Galmés es va referir al sostre de places, per exemple.
7: Moltíssimes gràcies, Miquel. Polynesian Bar, amb una cita de Miquel Àngel Joan Llonoboy, que diu: els indígenes, al punt, ens haurem de comunicar per senyes i no seran senyes d'identitat, precisament. No hauràs nascut si no has tastat un testamento, sense deixar-te perdre per les entranyes del nitrogen líquid que surt pel forat del nas de la bèstia. Mentre les aspes del ventilador giravolten, els turistes miren des d'enfora i ja t'han ungit amb el collar de paperins. És la reencarnació de Gauguin, perdut a una illa d'Haití, on rendeixes tribut a déus pagans. No ets gaire enfora del teu centre, però els tròpics t'estiren cap a l'arrel de la terra. Exiliat etílic d'un país sense ukelele, ets, per un atzar inevitable, el darrer indi de la reserva de Mallorca. Moltes gràcies.
8: Sí. No són els únics, els pares de la Maria.
9: Vos recordam que estem a la Fira d'Artà 2026, compartim altaveu en aquest cas amb els companys del Postart i també ja aprofitam, ja que hi som, també per fer aquesta connexió aquí en Radio Artà Municipal. Els companys vos conviden a que si voleu recitar els vostres poemes, els vostres versos, podeu passar per l'estand del Postart. Per suposat, lògicament, vos convidam a també anar per aquestes paradetes de les entitats ciutadanes que tenim ubicades aquí davant de Vallesa, i de fet també ara vos poden dir que tot just ara mateix està començant o està a punt de començar aquesta demostració d'agility, d'agilitat canina. Seguirem ara amb un altre poema també de Joan Calgante.
7: Jardins de Belvedere. Has paupat dins la cambra la cuixa que dibuixava Egon Schiele en carbó. El nervi és cap de fibló que vol desvetllar el misteri, commogut l'esperit eteri per l'obra que ens deixà l'autor. Instantània al Gran Hotel. Art dins l'art esvelta copsava Shoji Ueda en docta càmera, la corba d'arena més bàrbara. Moltes gràcies.
10: I ara... Sí, hola. Ara vos recitarem un poema d'en Miquel Mestre, poeta artenenc. Tan sols puc dir, veig flocs de sang enllà dels ulls, la nit, el mar, el temps, la mort, i endany el cor, tan sols puc dir, soc mut. I ara, Néstor.
9: Recordem, estem en aquesta paradeta de Ràdio Horta Municipal i també Postart, que s'estan recitant aquests versos, aquests poemes, i per tant vos convidem també, si qualcú vol recitar, a fer-ho, i també ja així també vos senten per Ràdio Horta.
11: Hola, bon dia, jo som en Estel Font, que som dels impulsors del Postart, que va iniciar fa 10 anys na Maria Antònia Massanet. I us llegiré un poema que es diu El lliri de la llibertat de Sacanova. Perduda en aquesta posta dolça, platja verge, natura intacta, de l'arena brota un lliri que em recorda com som de salvatges per naturalesa. Sento la música dels ocells que em transporta el passat, quan el vent cantava entre les fulles i la terra era un reflex del cel. Neixes en la calma d'una platja oblidada, on les onades acaricien les roques i el temps sembla evitar només en el moment. Lliri de terra nua, ets lliure com l'aire que et bressola, com l'horitzó que es fon amb la mà, com la llum que es desfà a la posta. No coneixes les fronteres del camí, ni els murs que construeixen els homes. Només saps del sol que t'abraça i de la pluja que ofereix la teva promesa. El teu blanc es fon amb l'arena i el teu aroma és un crit de llibertat. Enmig del silenci salvatge de la natura, on el temps no passa, només existeix el moment present. I d'entre totes les ombres et veig créixer, símbol de resistència, d'aquella bellesa que no es pot domar, que neix per florir, per escapar de les mans de qui la vol retenir. I mentre el vent xiula a través de la mà, jo t'observo lliure i salvatge, sentint la melodia antiga que em recorda qui sóc. Lliri silvestre de Sacanova, ets la meva essència, la meva llibertat. Júlia, t'animes? Vale.
12: T'ha agradat?
13: Sí, molt, que xulo.
12: Sí,
13: molt xulo.
12: És que al final has de fer les coses que t'agraden.
13: Clar que sí.
12: Al final, sí. Si vas trobant el teu camí,
13: sí.
12: Jo com que soc com una superdefensora de la llengua catalana, havia de trobar el meu lloc artístic.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Ocean Bar, amb una cita de Miquel Àngel Joan Llonovoy, que diu: els indígenes, al punt, ens haurem de comunicar per senyes i no seran senyes d'identitat, precisament. No hauràs nascut si no has tastat un testamento, sense deixar-te perdre per les entranyes del nitrogen líquid que surt pel forat del nas de la bèstia. Mentre les aspes del ventilador giravolten, els turistes miren des d'en fora.
1: Soy Ani Gartiburi, os mando un petó.
0: I ja t'han ungit amb el collar de paperins.
1: I nada, que...
0: És la reencarnació de Gauguin, perdut a una illa d'Haití, on rendeixes tribut a déus pagans. No ets gaire en fora del teu centre, però els tròpics t'estiren cap a l'arrel de la terra. Exiliat etílic d'un país sense ukelele, ets, per un atzar inevitable, el darrer indi de la reserva de Mallorca.

0: Vos recordam que estem a la Fira d'Artà 2026, compartim altaveu en aquest cas amb els companys del Post Art i també ja aprofitam, ja que hi som, també per fer aquesta connexió aquí en Ràdio Artà Municipal. Els companys vos conviden a que si voleu recitar els vostres poemes, els vostres versos, podeu passar per l'estand del Post Art. Per suposat, lògicament, vos convidam a també anar per aquestes paradetes de les entitats ciutadanes que tenim ubicades aquí davant de Vallesa i, de fet, també ara vos poden dir que tot just ara mateix està començant, està a punt de començar aquesta demostració d'Agility, d'agilitat canina. Seguirem ara amb un altre poema també de Joan Cavalcante.
1: Jardins de Belvedere. Has paupat dins la cambra la cuixa que dibuixava Egon Schiele en carbó. El nirvi és cap de fibló que vol desvetllar el misteri commogut l'esperit eteri per l'obra que ens deixà l'autor. Instantània el gran hotel. Art dins l'art esvelta copsava Shoji Ueda en docta càmera, la corba d'arena més bàrbara. Moltes gràcies.
2: I ara... Sí, hola. Ara vos recitarem un poema d'en Miquel Maestre, poeta artenenc. Tan sols puc dir, veig flocs de sang enllà dels ulls, la nit, el mar, el temps, la mort i endany el cor, tan sols puc dir, sóc mut. I ara, Néstor.
0: Recordem, estem en aquesta paradeta de Ràdio Horta Municipal i també Post Art, que s'estan recitant aquests versos, aquests poemes, i per tant vos convidem també, si qualcú vol recitar, a fer-ho i també ja així també vos senten per Ràdio Horta.
3: Hola, bon dia, jo som en Estel Font, que som dels impulsors del Post Art, que va iniciar fa 10 anys, na Maria Antònia Massanet, i us llegiré un poema que es diu El lliri de la llibertat de sa canova. Perduda en aquesta posta dolça, platja verge, natura intacta, de l'arena brota un lliri que em recorda com som de salvatges per naturalesa. Sento la música dels ocells que em transporta al passat, quan el vent cantava entre les fulles i la terra era un reflex del cel. Neixes en la calma d'una platja oblidada on les onades acaricien les roques i el temps sembla evitar només en el moment. Lliri de terra nua, ets lliure com l'aire que et bressola, com l'horitzó que es fon amb la mà, com la llum que es desfà a la posta. No coneixes les fronteres del camí, ni els murs que construeixen els homes. Només saps del sol que t'abraça i de la pluja que ofereix la teva.

0: A través de la mà, jo t'observo lliure i salvatge, sentint la melodia antiga que em recorda qui sóc. Lliri silvestre de Sacanova, ets la meva essència, la meva llibertat. Júlia, t'animes?
1: Vale.
2: T'ha agradat?
3: Sí. Molt. Que xulo.
2: Sí.
3: Molt xulo.
2: És que al final has de fer les coses que t'agraden.
3: Clar que sí.
2: Perquè al final, sí. Si vas trobant el teu camí,
3: clar que sí.
2: Jo com que soc com una superdefensora de la llengua catalana, havia de trobar el meu lloc artístic.

0: Moltíssimes gràcies, Miquel. Polynesian Bar, amb una cita de Miquel Àngel Joan Llonovoy, que diu: els indígenes al punt ens haurem de comunicar per senyes i no seran senyes d'identitat, precisament. No hauràs nascut si no has tastat un testamento, sense deixar-te perdre per les entranyes del nitrogen líquid que surt pel forat del nas de la bèstia. Mentre les aspes del ventilador giravolten, els turistes miren des d'en fora i ja t'han ungit amb el collar de paperins. És la reencarnació de Gauguin, perdut a una illa d'Haití, on rendeixes tribut a déus pagans. No ets gaire enfora del teu centre, però els tròpics t'estiren cap a l'arrel de la terra. Exiliat etílic d'un país sense ukelele, ets, per un atzar inevitable, el darrer indi de la reserva de Mallorca. Moltes gràcies.
1: Sí. No són els únics.
2: Vos recordam que estem a la Fira d'Artà 2026, compartim altaveu en aquest cas amb els companys del Postart i també ja aprofitam, ja que hi som, també per fer aquesta connexió aquí en Radio Artà Municipal. Els companys vos conviden a que si voleu recitar els vostres poemes, els vostres versos, podeu passar per l'estand del Postart. Per suposat, lògicament, vos convidam a també anar per aquestes paradetes de les entitats ciutadanes que tenim ubicades aquí davant de Vallesa, i de fet també ara vos poden dir que tot just ara mateix està començant, està a punt de començar aquesta demostració d'agility, d'agilitat canina. Seguirem ara amb un altre poema també de Joan Cavalcante.
0: Jardins de Belvedere. Has paupat dins la cambra la cuixa que dibuixava Egon Schiele en carbó. El nervi és cap de fibló que vol desvetllar el misteri, com mogut l'esperit eteri per l'obra que ens deixà l'autor. Instantània al Gran Hotel. Art dins l'art esvelta copsava Shoji Ueda en docta càmera, la corba d'arena més bàrbara. Moltes gràcies.
3: I ara... Sí, hola. Ara vos recitarem un poema de Miquel Mestre, poeta artenenc. Tan sols puc dir: veig flocs de sang enllà dels ulls, la nit, el mar, el temps, la mort, i en dany el cor. Tan sols puc dir: sóc mut. I ara, Néstor.
2: Recordem, estem en aquesta paradeta de Ràdio Artà Municipal i també Postart, que s'estan recitant aquests versos, aquests poemes, i per tant vos convidem també, si qualcú vol recitar, a fer-ho i també ja així també vos senten per Radio Horta.
4: Hola, bon dia, jo som en Estel Font, que som dels impulsors del Poes Art, que va iniciar fa 10 anys na Maria Antònia Massanet, i us llegiré un poema que es diu El lliri de la llibertat de sa canova. Perduda en aquesta posta dolça, platja verge, natura intacta, de l'arena brota un lliri que em recorda com som de salvatges per naturalesa. Sento la música dels ocells, que em transporta al passat, quan el vent cantava entre les fulles i la terra era un reflex del cel. Neixes en la calma d'una platja oblidada, on les onades acaricien les roques i el temps sembla evitar només en el moment. Lliri de terra nua, ets lliure com l'aire que et bressola, com l'horitzó que es fon amb la mà, com la llum que es desfà a la posta. No coneixes les fronteres del camí, ni els murs que construeixen els homes. Només saps del sol que t'abraça i de la pluja que ofereix la teva promesa. El teu blanc es fon amb l'arena i el teu aroma és un crit de llibertat. Enmig del silenci salvatge de la natura, on el temps no passa, només existeix el moment present. I d'entre totes les ombres et veig créixer, símbol de resistència, d'aquella bellesa que no es pot domar, que neix per florir, per escapar de les mans de qui la vol retenir. I mentre el vent xiula a través de la mà, jo t'observo lliure i salvatge, sentint la melodia antiga que em recorda qui sóc. Lliri silvestre de sa canova, ets la meva essència, la meva llibertat. Júlia, t'animes? Vale.
5: És que al final has de fer les coses que t'agraden. Al final, si vas trobant el teu camí, jo com que sóc com una superdefensora de la llengua catalana, havia de trobar el meu lloc artístic.

0: Moltíssimes gràcies, Miquel.
1: Vaig arribar i no em va agradar gens com em van tractar la gent, com tenen el Taj Mahal, perquè ells escupen com... ells tenen com un tabac que és com un xiclet, no?
2: Sí.
1: El masteguen i tenen totes les dents de color vermell i van escupint a terra constantment. I és com una droga, no? És com... ara els hi han prohibit, però s'han passat anys escopint en el Taj Mahal. Després el Taj Mahal és tot de marbre blanc i està completament escopinat de color vermell.
2: Sí.
1: Després a mi això em va fer com tan mal que dic, en sèrio, però és que el ser humà és la pitjor espècie creada. Què passa? Com poden ells mateixos en aquest edifici meravellós tirar aquestes escopinades? Perquè això no marxarà mai més del marbre.
2: No, després, clar, que és una llàstima. Sí.
1: El Ganges el vaig trobar molt brut, amb molta pudor, que dius, no sé, ells mateixos, sí, vale, tenen una cultura mil·lenària que és d'admirar, hi ha molts punts contradictoris, no? Perquè hi ha molts punts que em van agradar molt, el tema dels crematoris i tot, i de la reencarnació que fan quan estàs viu i quan estàs mort, però a mi l'Índia em va fer mal, o sigui, em va afectar negativament, no pas per la pobresa, que jo ja sabia que aniria a les estacions, em vaig trobar molts nins amb patinets que tenien aquesta malaltia del polio, que s'arrossegaven, tot això jo ja ho sabia, i tot això a mi no em va fer mal aixecar-me a les 6 del dematí, veure tothom dormint al carrer, perquè ja ho sabia jo, tot això. A mi el que em va fer mal és el poc que ells mateixos estimen a les seves coses.
2: I tant.
1: Doncs això.
2: Vull dir, aquest xoc, al final és un xoc cultural total, no? Que crec que li passa molta de gent, realment.
1: Són molt irrespectuoses amb les seves pròpies coses. Només volen dobbers i et veuen realment com un dòlar amb cames i ja està. I a mi això dic, no sé, és poc responsable.
2: Xoca.
1: Que l'igual ha canviat, fa molts anys que hi vaig anar, vull dir, ara no voldria...
2: Sí, com que tothom ara, si qualcú té qualque viatge pendent de l'Índia...
1: Té moltes coses bones, la part espiritual
2: està clar, està
1: la tenen molt desenvolupada, però jo amb el Taj Mahal em vaig emportar una decepció brutal.
2: Clar, sí, anaves... Això passa moltes vegades, de totes maneres. Vas a visitar un monument mundialment conegut i després, quan arribes allà... Ben poc vinculat també amb això, i ara tornant a lo de les xarxes socials.
3: Sí, sí.
2: En el final, per exemple, tu veus moltíssimes fotos, no? Quantes vegades no hem vist fotos de la Torre Eiffel, o sigui, monuments o edificis molt emblemàtics, no? I que tothom te'ls posa meravellós i a vegades tu després arribes allà
1: i dius,
2: uau, hòstia, això no és exactament... Exacte.
3: Que poden retocar o filtres...
2: O platges, no? Que passa moltes vegades també platges idíl·liques, meravelloses, que veus tu per fotos, no? Aquí anem amb el mal que fan les xarxes socials. I després tu realment arribes allà i no és això.
3: Ja, té moltes coses bones les xarxes socials, però també en té d'altres que en aquest sentit...
2: Sí, jo crec que a vegades perjudica més que bé.
3: Yeah.
2: Anem a una altra pregunta. Una cosa que sempre oblides quan viatges.
1: Sempre m'oblido el carregador extra de la bateria del mòbil. I sempre...
2: Ostres, tu, idò, jo no en duc cap, jo només duc...
1: No, i ara ja m'he anat a comprar un, perquè com que he fet tants viatges i cada dia em passava el mateix, dic, mira que és fàcil i és barat. T'emportes un carregador extra i a mig fer el carregues i et desestresses, perquè
2: sí, és cert.
1: És que com que utilitzes el mòbil per tot quan viatges, per estar pendent del mòbil per si has de comunicar-te i per recursos turístics i per mapa i per tot.
2: Lo que sigui.
1: Clar, al migdia ja no tens bateria.
3: Clar.
1: I clar, i per què sempre, durant tants anys, ja sempre em passava el mateix i ara dic, m'haig de comprar un carregador d'aquests, que al migdia el carregues i arribes a la nit amb tranquil·litat.
2: Jo com a confessió, jo sempre me passa això, a migdia ja no tinc bateria i dic, per això lo del meu mapa.
3: Clar, clar, no, hombre,
2: si una cosa me falla, l'altra no falla.
1: Doncs mira, ja el tinc.
2: Aquí
1: ara
2: està, i de menys mal estel.
1: Ara
2: ja no te passa. Un lloc on podries viure.
1: Bueno, de fet, ja he viscut i és Anglaterra, sense cap dubte. A mi m'encanta i em sento... Una part de mi és molt britànica, a la manera de fer.
2: Bueno, jo no hi he viscut mai en els països nordis, però també m'hi sent molt vinculada. O sigui, serien llocs que tampoc m'importaria viure. I ara així, en pla ràpid. Viatjar sola o acompanyada?
1: Jo acompanyada. Jo que tota aquesta gent que viatgen sols i que diuen has de viatjar sol perquè és una superexperiència i et trobaràs a tu mateix i tot això, jo jo, a mi m'agrada compartir, ho tinc claríssim, o sigui, jo les estones soles ja me les busco, però un viatge sense sola, jo crec que em malaltiria.
2: Jo també soc partidària de fer-ho acompanyat.
3: Home, sempre
1: que sí,
3: millor.
1: Que coneixes a molta gent, que no sé què, però a mi m'agrada ja, el viatge ja comença amb els preparatius amb aquella persona que
2: clar
1: estàs
2: que sí,
1: fent.
2: És molt més divertit.
1: I la tornada, i tant. Clar que si vas sol... o t'obres les portes i pots conèixer molta gent i tot, però és que jo ja m'obro també quan vaig amb algú i conec molta gent igualment.
2: Efectivament, efectivament. Jo també sóc partidari de fer-ho acompanyada tu.
3: Sí, sí. Jo,
2: tanta
3: sí que és veritat que he viatjat moltes vegades sol i ja m'he mig acostumat, però també sí que és veritat que posats a triar quasi preferiria amb algú, segurament per tot això que anàveu comentant més avant coincidiria en aquest sentit.
2: Molt bé, molt bé. Escapada de 3 dies o gran viatge de 3 setmanes?
1: Sempre 3 setmanes, jo.
2: Un complet.
1: I tornant el dia abans sí. Sempre, que no sí, em quedi ni sí, un dia sí, per sí. Descansar, que no sigui cas que em perdo alguna
2: cosa. Exacte. Ciutat o natura?
1: Natura. O sigui, jo la ciutat la disfruto, però la natura em dona molta més energia,
2: jo també.
1: Carrega molt més. Vull dir que puc anar a un museu i està superbé, però ja estic pensant quan tindrem l'esbarjo.
2: Exacte. Exacte. Matinar per veure sortit sol o dormir fins que el cos digui basta?
1: No, jo sortir el sol, aixecar-me d'hora i sí, sí.
2: Clar que sí. Aprofitar el dia, que això és important. Aixecar-se... Bé, també aquí un altre tema de debat. També depèn del tipus de viatge que facis.
3: Clar, clar.
2: Ja, quan tenim la rutina d'anar a fer feina o d'anar a classe, bueno, cadascú sí, sí, en la sí, seva sí, rutina, no? Ja t'has d'aixecar molt prest. Yeah. Si damunt que tens vacances i te'n vas de viatge yeah. i t'has d'aixecar a les 7 del matí, no yeah. sé jo, jo també soc partidari i m'agrada aixecar-me tranquil·lament, fer un bon cafè, berenar, compartir un poc les idees, si ho fas acompanyat en els viatges. Escolta, mira, avui què t'assembla fer això, fer allò? Yeah. I anar tira, sí, sense sí. estrès, perquè després hi ha gent que, però és que quan va de viatge li posen un motoret sí. i és pa, ho han de fer tot, jo no, jo no sóc tan així.
3: Que aprofitar de que t'aixeca.
2: Ah, que sí?
1: Que
2: sí, que te'n vas a dormir.
1: Jo m'estresso un poc. Jo me'n recordo quan feia feina
2: per això deia, planificar o anar una mica improvisat. Planificar, evidentment, hi ha coses que has de planificar. Jo, per exemple, m'agrada saber on dormiré. Però, més enllà d'això, tu te fas una idea, no? És a dir, vaig en aquell lloc, val. I d'aquí podem veure això, això i això. Però després deixar-te un marge...
3: d'improvisació.
2: No sé, perquè, i si després estàs a una cafeteria super a gust, llegint un llibre, o fent un cafè amb un amic, amb aquest amic que t'acompanya, o parella, o germà, o germana, qui sigui, això també forma part, no?, d'aquesta experiència, no?
3: I no t'has d'aturar perquè l'una manera d'anar no s'adona.
2: Exacte. Així és. Així és.
3: Per tant, això, amb aquesta tan interessant conversa i descobrim coses.
1: Doncs bé, Tomeu, ens poses una mica de música de la cançó per començar un programa de xarango quan tots en l'aire.

0: Molt bé, Ida, després d'aquesta petita pausa i aquesta cançó tan animada, ara passant com sempre a parlar una mica de literatura, que sempre ho solen fer, dedicar aquest petit espai en el programa de Rondalles Viatgeres. Una de les coses que sempre hem defensat a Rondalles és que no necessitàvem un bitllet d'avió per començar un viatge. De vegades basta obrir un llibre.
1: És així. Avui comencem amb un viatger de veres, que es diu Robert Willis Stevenson, que és l'escriptor escocès que molts coneixem sobretot perquè va escriure L'illa del tresor. I a tu i a mi, que ens agrada tant Escòcia, dic, que en triarem un d'escocès.
0: Sí.
1: L'any 1878 va travessar a peu els Cévennes francesos acompanyat d'una somera, que anomia Modestine. D'aquella experiència em va sortir Travels with a Donkey in the Cévennes, i Stevenson hi deixa una reflexió sobre el fet de viatjar que encaixa perfectament amb el programa d'avui. I hi posa veu. I ara demà ens en recitarà un fragment.
0: Així és. Per part meva, no viatjo per arribar enlloc, sinó simplement per anar. Viatjo pel plaer de viatjar. El més important és moure's, sentir més de prop les necessitats i les petites dificultats de la vida, baixar d'aquell llit tou que és la civilització i tornar a sentir sota els peus la duresa real del món. A mesura que ens fem grans, les preocupacions ocupen cada vegada més espai i fins i tot les vacances sembla que s'hagin de guanyar. Però quan el present ens reclama del tot, quan hem d'estar pendents del camí, del vent i de cada passa, el futur deixa de pesar tant. I pot ser... És també per això que viatjam.
1: M'agrada, perquè Stevenson ens recorda una cosa que a vegades oblidem, que és quan viatgem ens obsessionem molt en arribar. Què hem de veure, a quina hora hem d'entrar en aquest museu, quants monuments ens hi caben cada dia. I potser ens oblidem que mentre fem tot això, el viatge està passant. I probablement el que acabarem recordant no serà tot allò que havíem subratllat que aniríem a veure, sinó... aquell riure, perquè, per exemple, jo aquest estiu me'n vaig anar a Mykonos i quan vaig arribar allà havia llogat un cotxe, doncs el havia llogat el mes anterior.
0: Aquesta sí que va ser una neteta molt bona.
1: Sí.
0: Que va ser...
1: El mes anterior i clar, i arribes allà amb les maletes i ben cansat i diu, diu, no hi ets? Jo, sí.
0: I el millor...
1: Mira, diu, reenviem-ho per mail, però vaig estar dies per mirar-ho. Reenviem-ho per mail, diu, ai, mira el que t'ha passat, justament.
0: El millor de tot passa quan li van demanar, què tal, Estel, que va anar per mi? I diu, pues no sabeu el que m'ha passat. Vaig reservar els cotxes més anteriors. Va ser molt bo, d'aquestes que te passen i dius, de veritat.
2: Que en aquell moment no tenen cap gràcia.
0: No, en aquest moment no fa cap gràcia.
2: Però que després diu, ja t'aprens de filosofia.
0: Exacte, t'entra una nerviada perquè dius, de veritat.
1: En sèrio, que ara hauré de pagar 5 vegades més i no hi haurà cap cotxe. Jo, que a més, ho havia mirat tant.
0: Sol passar, això. Com més voltes li dones, més t'ho prepares, més tal, llavors al
2: final
0: surt pitjor. Exacte.
1: Haig de dir que em va sortir superbé, no va sortir massa car. I ja està, vull dir que va ser els moments aquells de nervis inicials, però tela,
0: al final vas tenir sort.
1: Sí. I, bueno, això, no?, que recordes moltes vegades, tot això, aquestes coses, anècdotes divertides, que no acaben sent anècdotes, clar, i no estan amb el monument. Jo recordo molt més això que em va passar a Mykonos, que sí, que molts monuments que vaig veure, no?, que aquí anàvem. Què recordem realment dels viatges? Fem una prova. Pensa en un viatge important de la teva vida. No em diguis el país ni la ciutat i digues simplement quina és la primera imatge que et ve al cap.
0: Aquí estic, pensant. pensant.
2: Hombre, no és fàcil.
0: No és fàcil. Sobretot perquè jo moltes vegades, quan penses així un lloc, no? El que tu dius, vale, no me diguis quina ni tal, i penses... no te diria un lloc concret, però sí que te diria... no diria un país, una ciutat, sinó més bé són llocs on m'he trobat enmig de la natura i que vi passar un riu, aquest renou, no?, del bosc. Jo no sé per què sempre m'agrada molt aquests boscos frondosos.
1: Yeah.
0: Que estàs en aquest silenci, que sents els arbres que se mouen amb aquestes fulles,
1: sí.
0: Que reboten les fulles d'un costat a l'altre, no? I sents, t'atures, sents els ocells i aquests rius que passen, que brollen, no? L'aigua. Això m'apareix fascinant.
2: Que t'adonen com aquesta pau en sota mena de desconnexió que vas de vacances realment. Que
0: efectivament. Que realment...
2: Que no vas amb estrès allà de veure això, de veure això.
0: Tens aquesta sensació real de he carregat piles i m'he com regenerat. Això seria, si hagués de triar un moment especial que quan vaig de viatge, que, com dèiem abans, no? Si dèiem ciutat o natura, òbviament natura, 100%. Per jo és això, aquest moment de desconnexió total, de que pareix que estàs allà i com que s'eleva una energia un poc...
2: És una molt bona explicació.
1: No, és curiós, a més, tu que estàs això. Especialitzada en turisme cultural, que diguis això,
0: sí, fitxa,
1: és contradictori.
0: Fitxa't,
1: però està molt
0: realment.
1: Bé, està molt així bé que ens anem redescobrint de veure que és un complement, no només és...
0: No.
1: O sigui, trobaries a faltar molt la part cultural.
0: Cultura i natura són perfectament compatibles, no? En el final.
2: És un equilibri.
0: Efectivament. Però sí que és cert que la natura té una cosa especial, que te connecta amb la part més primitiva, no?, de la persona. Però jo estic una mica així. I tu, Estel, que per exemple per tu...
1: Jo ara, a nivell així, a grosso modo, l'experiència més guai que recordo de tota la meva vida és a Tailàndia, a nedar amb peixos, amb aigües d'aquelles cristal·lines però paradisíaques, amb peixos de colors... que dius, buah, això no es pot aguantar, què és això? O sigui, quan la mà no està remoguda, hi ha aquella calma i estàs allà dins l'aigua, que és natura també,
0: Sí, sí.
1: Però és ara mateix el màxim de felicitat que em ve al cap.
0: En el cap, no?
1: Quan preparem un viatge pensem en monuments, en museus, en paisatges, restaurants, però quan passen els anys... El primer que ens ve al cap són altres coses. És
0: exacte.
1: Curiós,
0: Així és.
1: Una taula, una olor, una conversa, una persona que vàrem conèixer per casualitat d'un tren a l'altre, o una cançó que sonava dins un cotxe, o aquella vegada que vàrem perdre aquell tren i que en aquell moment va ser una tragèdia, però després acaba sent la millor part del viatge.
0: Així és. Perquè una cosa és allò, com dèiem abans, no? És allò que anem a veure i una altra és allò que ens acaba passant. I segurament per això dues persones poden fer exactament el mateix viatge i tornant dos viatges completament diferents. A llocs posen l'escenari, però moltes vegades els records en les persones i les persones que coneixem al llarg d'aquest camí i al llarg d'aquest viatge és el que ens enduim a casa. I és cert, també és ara obrint i encetant una altra part, clar, quan viatjam, moltes vegades viatjam amb el mòbil. El mòbil és una extensió de nosaltres, avui per avui. Les xarxes han canviat molt la manera com descobrim un lloc. Abans podies arribar a una ciutat pràcticament sense saber que hi trobaries i ara, abans de sortir de casa, ja l'han visitada quasi, pràcticament. Sí. Perquè a més, és que quan cerques una... Per exemple, vols cercar l'horari d'un museu, no? Perquè t'interessa les obres que hi ha en aquell lloc i vols dedicar un dematí, una hora baixa, el que vulguis, no? Però és que després, de cop i volta, el mòbil t'arriba, però una, amb perdó per l'expressió, però una taladrada descomunal d'altres museus, altres horaris, que si agafes un cotxe pots anar a visitar un altre museu que està a un poble de devora. I clar, al final entres a un estrès. Una cosa que havia de ser totalment... no?
1: Total.
0: Sí, efectivament, i un aprenentatge de cop i volta és un estrès. I és igual com quan cerques un restaurant. Dius, bueno, mira, ara estic bé, en aquest poble m'agrada, i dona'm a cercar així un lloc que estigui bé. També, el mateix. 400 locals... Clar, al final...
2: És difícil.
0: És difícil, trobar un equilibri. I que realment sigui útil, perquè moltes vegades anem sobreinformats.
2: Sí, sí, entre poc i massa.
0: Sa mesura passa, així és, així és.
1: Sí, o sigui, aquesta part seria una mica l'Instagram contra la realitat, no?
0: Així és, així és, així és.
1: Sabem quina posta de sol hem de veure, quin cafè hem de demanar, quin carrer secret hem de trobar... Un carrer secret que curiosament coneixen 2 milions de persones.
2: Sí, sí.
1: I exactament damunt de quina pedra hem de posar per fer la fotografia.
0: Efectivament, i després no caure, ja. Perquè després hi ha gent que se posa a penya-segats, que tu dius, oh, de veritat sí, t'estàs sí, posant sí, aquí. Sí. A més,
1: que per fer-te una... Hi ha gent que s'ha matat.
0: Sí, i tant. I tant.
2: Però dius... De fet, per aquí, per Artà, crec que hi va haver un incident, ja no ara, però per això d'algú que volia fer pose, diguem-li així, per fotografia, i no sé què va acabar passant, però bueno, va haver-hi un incident, diguem-li així.
0: No, és que és molt perillós, però després... la gent tot, al final, te mates, però la foto si està gran la tens.
1: Ah, sí?
0: Vull dir, és que... Sí, sí, és que a vegades és com una estupidesa humana.
1: Sí, clar, no es pot ser més tonto, així, realment,
0: però
1: que no ho
0: penso. De veritat. Bueno, o inclús, no, per exemple, jo que viatge molt per el nord d'Espanya, perquè bé, m'agrada molt i fa molts anys que hi vaig, i cada any hi vaig una o dues vegades, val. Idò, allà es mar Cantàbric i entren tormentes de l'Atlàntic molt potents. Per tant, que fa la gent fent-se una foto a un penya-segat, que hi ha unes ones que com per mala sort agafi una ona d'aquestes, que no ho comptes. Vull dir, mam, on està aquella part d'instint natural que t'ha de dir no,
1: exacte,
0: no hi vagis allà. No, és igual, la gent allà, a més en el cantó, que dius, Déu meu, que estic més nerviosa jo que la persona que s'està fent la foto.
1: Allò, però què fiu, que us mantereu?
0: Sí,
1: això
0: ah,
1: només
0: brutal,
1: és per l'Instagram. Quin ridícul,
0: brutal.
1: Esteu fent el ridícul. Increïble. Que els hi digui.
0: Increïble.
1: I després arribes a la pedra aquesta que t'ha costat dues hores de trobar-lo, hi ha 847 persones i dius...
0: I ara que...
2: Sé que ningú ho coneix, Sí.
1: Va, estem intentant aconseguir que no ho feu. O sigui, us estem apretant molt amb els oients, perquè, per favor,
2: okay,
1: seguiu el sentit comú. Clar. Jo quan feia feina a Canyamel, a l'oficina de turisme, em venien i em deien, no, és que hem d'arribar a Porto Cristo perquè hem d'anar a les coves del drac. Jo, ja, però és que tenim unes coves que es diuen les coves d'Artà, que estan aquí al darrere, que són igual de meravelloses que les altres. O sigui, a Artà tenim 5 coves, a Mallorca, perdó, tenim 5 coves i totes són meravelloses. Realment, aneu a la que us quedi més a prop de casa. Perquè totes, clar, hi ha un espectacle de llums i música. I totes estan molt bé. En sèrio, no cal que us aneu a Porto Cristo des d'aquí, perquè si no heu vist aquestes, o sigui, si esteu aquí, marxareu d'aquí per anar a veure aquelles i no veureu aquestes. Feu-me cas. Doncs molts em feien cas i d'altres no.
0: No, ho crec. És
1: i després feien dues hores de bus amb nins petits que dius, en sèrio? Doncs sí, la gent no... volen anar a lo que és superconegut perquè ho ha fet tothom. Mm. És així. Per tant, aquí tenim una pregunta. Podem descobrir de veres un lloc que ja hem vist mil vegades abans d'arribar-hi?
0: Sí, realment
1: és així. Quin lloc tenies molt idealitzat abans d'anar-hi i després no n'hi va haver per tant?
0: Quin lloc tenia idealitzat? Te diria que, mira, precisament recuperant un monument que han dit abans, te diria una mica París, no? París és com un lloc com a molt icònic i com a molt... romantitzat i molt i com a molt espectacular, però realment és una ciutat que, a part de ser molt cara, molt cara, els monuments que té, sí que és vera que, clar, és un lloc que l'has vist a tantes pel·lícules, a tantes guies, a tants documentals, a tantes bandes, que quan ets allà així tot, a veure, quan hi ets a baix i la mires, mam, realment conectes i dius, ostres, uau, i depèn de qui vagis i com en el moment, jo, per exemple, la primera vegada que la vaig veure va ser amb 14 anys, doncs no va tenir la mateixa sensació que quan t'hi vaig tornar més adulta i vaig dir, uau, és monumental, no? Però per una altra banda, no, arquitectònicament és una passada, però sí que és vera que després se converteixen en ciutats com a tan matxacades, no? Encara que la paraula sigui un poc així. Que al final te quedes una mica com amb aquella cosa que t'ha faltat, no?
1: Exacte. A mi el que em va passar, per exemple, a Mykonos, és que és un lloc que no n'esperava gens perquè me n'havien xerrat molt malament i tothom em deia, ah, és com a Eivissa, està superprostituït, tots són discoteques, beach clubs... Doncs vaig al·lucinar, ho vaig trobar meravellós. Sí que hi ha molts beach clubs, però arquitectònicament no hi ha ni un edifici lleig, o sigui, ho tenen molt ben mantingut, el menjar és boníssim, el tracte és boníssim. Vaig anar-hi a ple estiu, en cap moment vaig sentir sensació de massificació per res, i dius, veus, a vegades és que no pots escoltar tant no. perquè et venen les illes gregues com un exemple de massificació i jo que estic vivint en una illa molt massificada no em va semblar per res Mykonos una illa massificada, al contrari. Quan aquí estàvem fent aquests grans edificis a davant de la mà que estàvem destrossant les costes, allà no en van fer ni un. Jo no vaig ser capaç en tot Mykonos de veure, vale que és molt més petit, que és com un Formentera.
0: Sí, és més
1: però, petitona. Jo ho vaig trobar com que bé i que intel·ligents vau ser en el seu moment a no carregar-vos l'illa. Vull dir que és això que dèiem, llocs que dius, bueno, aviam què em trobaré, doncs no. No.
0: Bé, hi ha llocs que te sorprenen per bé i d'altres que te sorprenen.
1: Per
0: jo, per exemple, exacte. També, bueno, fa un parell d'anys vaig estar també per la zona del País Basc francès, també és una zona que en aquest cas me va sorprendre molt positivament. Aquesta fusió i gastronòmicament també basco-francesa me va semblar com a molt icònica i va ser un viatge que també el record molt positivament i molt bueno...
1: Molt bé, doncs anem canviant de registre i anem passant a la part dels esports, que us hem explicat al principi que en Tomeu, que és el nostre especialista en esports...
0: Es posarà al dia.
1: Sí.
0: Que hi ha notícia que conta.
1: A veure, Tomeu.
2: Això, en aquest cas, per exemple, avui, evidentment, tots els artenans, artenanques... tota la gent, com dit, d'Artà i de Mallorca també, perquè no dir-ho, de Balears i fins i tot d'Espanya, tenim els ulls, o tindrem els ulls posats, m'hi ha dit, en aquest cas, a Granada, ja que el ciclista d'Artenanc Enric Mas previsiblement acabarà convertint-se, i així ho esperam, en aquest líder de la Volta Ciclista d'Espanya, amb el mallot vermell que ha mantingut durant tantes etapes, pràcticament un poc més de la meitat de la Volta Ciclista d'Espanya. Evidentment, fins ara havia aconseguit alguns segons llocs, no havia pogut mai acabar en la primera posició d'una volta gran com se l'anomena, i en aquest cas sí que sembla que ho podrà acabar aconseguint. Normalment aquesta darrera etapa sempre s'alça de tràmit, per tant, això. A nivell de viatjar, per tant, sí que, ja que parlant de viatges i de més, sí que és veritat que és un lloc que segurament avui molt d'artenans, sé que n'hi ha, de fet, per exemple, el Balde i tot és un del que hi és, seria Granada, i que segurament, com dic, molts artenans i artenanques segurament hi aniríem per estar més a prop encara del nostre ciclista artenanc Enric Mas perquè mos senti de prop la nostra veu. Tot així, aprofitant per recordar que l'Ajuntament posa pantalla gran al mercat cobert, així que tothom qui sigui per aquí, que no puguem viatjar per les circumstàncies, evidentment, de la fira, del dia del que sigui, sí que vos recomanem que anigueu en aquest mercat cobert animat des de la llunyania en Enric Mas. I, en definitiva, això és la notícia d'avui, o d'aquesta setmana, però al cap de fi d'avui, i que podrien connectar a nivell de rondalla viatgeres, a nivell de viatjar, amb això, que mos agradaria segurament a molts d'artenans i artenanques poder estar a Granada, això, animant més a prop, que se mos sentís realment la nostra veu, perquè aquí, evidentment, a distància en la pantalla no mos sent, però, bueno, en certa manera te sentirà els nostres ànims. I seria un viatge que avui, per exemple, podríem fer amb motiu d'aquesta acta o d'aquesta feta, que evidentment és històrica també, o crec que serà històrica també per Artà.
1: Doncs això mateix, avui tots els artenencs estem a Granada, una ciutat on s'està celebrant l'última etapa de la Vuelta, i estem supercontents i orgullosos de que en Enric Mas... estigui a punt de guanyar,
2: sí,
1: i farem una gran festa per rebre'l, per...
2: Sí, el Balda ja va dir que segurament, ara com després el calendari és difícil, segurament també després intentarien trobar data com per fer-li un rebement, no sé, ho dic fatal, segur, en aquest cas recibiment en castellà, que estigui a l'alçada de les circumstàncies. Sí que veig que per calendari sempre és complicat, però se farà segur. I per tant, això, avui estem en Enric Mas, en aquest cas a Granada, a nivell de viatge mental, el manco des d'aquí.
1: Molt bé.
0: Molt bé, i a veure si hi ha sort i bueno, molts ànims i clar que sí. I doncs sí, seguim amb uns dels nostres blocs de rondalles sobre cinema de viatges. Aquí tenim una proposta que és Into the Wild. Avui hem triat aquesta pel·lícula dirigida per Sean Penn. És una pel·lícula basada en una història real de Christopher McCandless, un jove que decideix deixar enrere la seva vida, les comoditats i bona part de les seves possessions per començar a viatjar tot sol pels Estats Units fins a arribar a Alaska. Però el que comença com una recerca de llibertat acaba convertint-se en un viatge molt més profund. Parla de solitud, de relacions humanes, de què necessiten realment per ser feliços i de com sortir del món conegut on tot pot canviar i ho enfocam cap a aquest fil que estem fent avui, de cap a la mirada, no? que trobam en el nostre entorn i com ens pot canviar la vida un viatge.
1: Exacte, i aquesta pel·lícula a mi em va agradar molt també perquè en Borja Vilaseca, que és un autor que jo admiro molt, va explicar que després de veure aquesta pel·lícula ell també va decidir partir sol de motxilla cap a Madagascar i va estar uns 70 dies i va recórrer centenars de quilòmetres a peu en un viatge que ell mateix ha definit com un dels més transformadors de la seva vida. Que aquí anem, no? Que per això hem recomanat aquesta pel·lícula. Són aquests viatges que transformen per tota la vida. I que aquesta idea a mi m'encanta. Un viatge que inspira una pel·li que inspira un altre viatge i un viatge que s'acaba transformant que acaba transformant a una persona. I finalment, doncs, tornem a la pregunta d'avui. Quan tornem d'un viatge que ens ha remogut de veres, què ha canviat en el món? O som nosaltres els que ja no mirem el món amb la mateixa perspectiva? Després, ara, canviem ja, que sempre després de recomanar una pel·li, recomanem un llibre, i quin llibre recomanem-me?
0: Avui fem la recomanació, bé, anem cap a Alemanya, amb el lector, de Bernhard Schlink. Una novel·la que ens duu a una de les ferides més profundes de la història europea, el nazisme, l'Holocaust i la manera com les generacions posteriors d'alemanys varen haver d'afrontar-se en aquest passat.
1: Bé, aquest llibre el vàrem llegir en el Club de Lectura de la Colònia l'any passat, ens va encantar per unanimitat, o sigui, va ser un llibre de, crec que del que ens hem posat més d'acord, que és boníssim, perquè darrere de la relació d'en Michael i la Hannah que apareix una pregunta molt més gran, que és com conviu un país amb el seu propi passat? I això també forma

0: formador, diguem. Idò sí, aquesta temporada, nova temporada que estrenam avui, de cara en endavant, ara sí, després d'haver parlat de mirar, recordar, llegir, observar la natura, entrar dins estadis i veure cinema, on anem aquesta temporada?
1: Aquesta temporada continuarem comptant amb en Cristian Ruiz Altava, el nostre viola, i anirem a totes les mateixes ràdios que hem estat fins ara, que és la Titoieta Ràdio d'Algaida, la Pobla, Pollença i Ràdio Calvià, que totes ens han dit que estan molt interessades en continuar emetent els nostres programes i gravant-los des d'allà. Tenim ja dos països que els tenim a punt de gravar, que el primer és França i el segon
0: Mali.
1: I seguirem, vull dir que nosaltres ara ja portem un rodatge de 30 programes, més les entrades i sortides, que són aquests programes especials que fem.
0: Exacte.
1: I
0: ja ara d'aquí en endavant vos anirem concretant quins espais, si vos voleu seguir a través de les xarxes socials, també anirem anunciant tots els programes que anirem fent de cada un dels països que treballarem i que profunditzarem. El nostre Instagram és Rondalles Viatgeres.
1: Exacte.
0: És molt fàcil de trobar per tota la gent que avui hi ha aquí a la fira i que mos vulgui seguir a les xarxes, aquí estem. I res, no volem limitar-nos només a explicar què hi ha a cada lloc o què hi trobarem a cada lloc, com sempre ja sabeu, volem intentar entendre per què tenim aquest interès cap a aquest país i aquesta persona sempre entrevistada que forma part de cada programa, que també mos pugui explicar la seva experiència i ell què en troba o quina reflexió fa. I a més d'això, simplement continuarem en cada programa. Continuarem defensant una manera de viatjar, curiosa, respectuosa i de manera conscient.
1: L'any passat vàrem començar xerrant del camí, no? Just avui fa un any aquí vàrem triar el títol de camí, quan vam recitar poemes i vàrem explicar històries d'aquest camí, no? Si és més important el camí o la destinació final. Vàrem tancar amb el fil invisible que connectava persones, cultures i llocs, i avui tornem. Però no volem començar aquesta temporada comptant quilòmetres, països ni avions. Volem començar obrint els ulls, que és com hem començat a explicar que ens agrada fer les coses, perquè potser viatjar no depèn de quants llocs has visitat ni de quantes fotografies tens dins el mòbil, eh? Per als que ens escolteu.
0: Exacte.
1: I només patiu per lo que us queda dins els mòbils.
2: Exacte.
1: Us burxarem molt, eh? Intentarem tenir una mica de... fer prendre consciència, que tots ho fem, eh?
0: Sí,
1: la primera vegada m'obsessiono amb fer aquella foto, vull dir que no és una crítica a vosaltres, és una crítica general contra tota la nostra, i m'incloc i parlo.
0: Bueno, és una crítica global cap a la societat en la que vivim. En el final és una lectura que hem de fer tots i que mos ho hem d'aplicar tots.
1: Conserveu, per favor, sempre la curiositat, i en arribar a un lloc heu d'intentar entendre'l. Amb tastar una cosa que no coneixeu, no intenteu anar a lo típic, intenteu tastar coses noves, per entrar per un carrer que no sortia la guia, en mirar un paisatge sempre penseu immediatament no en que l'hàgiu de posar en el mòbil, sinó veieu-lo, disfruteu-lo, perquè el món continua allà, esperant-nos, i aquesta temporada i tornem. Però bueno, abans de partir, mireu al vostre voltant i potser el pròxim viatge no comença a un aeroport, veureu que comença a casa, amb les preparacions.
0: Exacte, potser comença aquí mateix, només hem de tornar a mirar. Benvinguts, per tant, una temporada més, que tingueu un bon diumenge, estrenam avui aquí, gràcies a Tomeu, gràcies a Estel, a la Fira d'Artà, iniciant nova temporada de Rondalles Viatgeres. Moltes gràcies a tots i a totes.
1: I bé, i tancarem amb una cançó que es diu Afram Below. És una cançó amb una història lligada a l'Àlex Delbert i en Jade Castrinos, que en aquell moment eren parella i formaven part del grup. Va aparèixer el primer disc d'una banda que es diu Afram Below, i amb els anys s'han convertit en una cançó molt emblemàtica, que la gràcia de Home és que no parla de casa com un lloc físic, i la idea central és que casa pot ser una persona. Home is whatever.

0: Però, I'm with you, no? Que és això que anem xerrant. És a dir, és allà on sigui amb tu, amb rondalles viatgeres. De fet, és una cançó que encaixa molt amb la idea del viatge, perquè Home acaba dient que pots recórrer món, però que casa no sempre és el lloc des d'on has partit i que a vegades és la persona amb qui viatges. Doncs bé, gràcies per acollir-nos a la fira. Ens veiem ben aviat amb les properes destinacions. Adéu, mà, adéu, Tomeu.
1: Adéu,
0: Salut,
1: adéu.
0: motxilla i viatges.
2: Adéu,
1: Adéu,
2: gràcies.
1: adéu, gràcies.

0: Se sent bé, ara. Doncs bé, continuem el Poesart amb el recital que anem fent cada hora. Començaré jo, que sóc Estel Font, un membre de la Junta, amb un poema meu que es diu El viatge d'una fulla. Com una fulla que es desprèn de l'arbre a la tardor, cau lentament, dansant el ritme del vent. Com una fulla que atrapa la nostra mirada, amb els seus colors ocres, enrugits. El viatge d'una fulla al caure. Gira, vola, fins a tocar el terra. Un gest suau, sense pressa. Com qui s'acomiada d'un cicle per retrobar-ne un altre. Quin recorregut tan encisador. Un viatge a la mort. Un retrobament amb la terra d'on va néixer. Un retorn gairebé somiat que s'esvaeix lentament al ritme del vent i de la pluja. No és emocionant i melancòlic aquest viatge? Com una dansa final on tot s'acaba per tornar a començar. Us presento ara? O no? Tu...
1: Bueno, puc fer què? Un al·letzar.
0: Vale. El teu nom un altre cop?
1: Sílvia.
0: Sílvia, i és teu el...
1: No, no. Aquesta és d'Anna Glòria.
0: Vale. Doncs bé, ara la Sílvia ens recitarà del poemari Herba Negra de la Glòria Julià Estelrich. Un poema que es diu Naufragi.
2: Butaca sirena. El terror de la barca. Portada buida. Pell de gallina. Nau captiva. Febre malalta. Unglada al coll. Gegant pallasso. Esborbat. Groller. S'acosta i torna a picar la porta. A la proa del cervell. En coma tílic. Naufragi 2. L'acceleració dels pits era la justa. Se sabien lliures, el ritme lent de la mà vella. Una flor és la mort del poder. Somni, color d'herbes salvatges, viola d'aigua, espadella, fesomia de sol, fesol de marina. És aquí el nou repte. La tripulació ja llença els daus i els pits tornen al seu lloc, al vell mig de la pitera, com a dues flors pensides. Estens la vela que has cosit, parteixes cap al camí plaer. Planer, sense rancúnia, sense recança, cap a la il·lusió que es va distreure i que ara albira tendrament el niu i es revincla de gust, cap a les mans que caven terra eixòrtia i et fan dreceres i sembren planters. Ja no rufes el cap sota l'ala, no coves pors, d'amor que acuben setses i plaers els soterranis. Ara obres les llàvies, amolles els ocells, treus el pit, cantes, quan saps la força que arriba, esquerpa i seca, el terrosset humit, mai més adeu, sempre arribada. Ja saps cert que el motor és el vent, xaloc valent, arrib a casa.
3: Gràcies. Em vol llegir algun?
0: Vols presentar-te sol?
4: Sí.
0: El que vulguis tu.
3: Vol llegir de l'amor aquesta? Ah, esteu.
5: Ara, anarquia. Tornar a programar Jata, en Jaume Miró. I què faríem si fos un policia qui te tortura en els carrers? I què faríem si fos responsabilitat de l'Estat fer desaparèixer el jovent anarquista? I què faríem si fos un infiltrat qui se'n va a dormir amb tu cada dia? L'art del barri, el barri d'una glòria, Herba Negra. El racó de la mort, a les vidreres polsoses, esqueles al cantó, primera aturada. I a la camilla et sucre molt. La tasseta d'estil colonial mesura el saïm i el llevat. La mossa ximple mira els pebres torrats, les polseres xineses, els ventalls, la fruita fresca, els ulls que vetlen. Tot plegat és molt feixuc. Has comparegut el lloc des d'on fugires. Te surten rodes després de l'agonia. Has mort el fals enemic en què et convertires. Nua, te genolles damunt l'argila. Sents sincronia amb el cicle de la figuera i decidida, amolles el manillar, vas sense mans.
0: Les flamarades sortiran, que és com una antologia de la poesia feminista, i aquí tens de tot. Maria Mercè Marçal, tens Maria Sevilla, tens
4: la de
0: tot
4: fa ser més
0: ràpid. No, estan totes superbé. Vols llegir Blanca Llum Vidal o la Mireia Calafell?
4: M'és igual. Dimònies, m'agrada.
0: Va, Dimònies, de la Blanca Llum Vidal, 62. Va, que et presentaré, que si no... Doncs aquí tenim des de Cala Ratjada la bibliotecària, na Cati,
4: que
0: és artenenca,
4: que consti,
0: sí. Que ens llegirà Dimonis, de la Blanca Llum Vidal.
2: Dimònies, farà nit i ho farem soltes, i ho farà el cel, l'escana nua, l'ara et vinc que l'ara ho grua, i amb la pell que va fent voltes, serem foc, serem dimònies. Vindrà el cop que ve i enrampa, l'amor boig que no fa trampa, la flor negra, la flor humana, la del mig, la de mig gitana, i amb l'estrall que tot ho escampa, irem juntes cap avall, fins al riure, fins amunt, fins que el mal ens sigui junt, anant tortes, a cavall, i molt lluny, sense fermall. Serà a prop, serà suant, serà amb ala i pedra imant, i com sigui, i amb sense nota, però amb diable, amb la ganyota, i fent de nit de Sant Joan.
0: Gràcies. Això són els poemes que vindran en el Poesart. Si et fa ganes llegir-ne un altre, pots agafar-ne. Això són els poemes que vindran
4: en el Poesart.
0: Si n'hi ha alguna que dius...
4: Camina, caminaràs. Aquest de camina, caminaràs.
0: Vas aquest.
2: Poema de Joan Sart, de 1969. Camina, caminaràs. Camina, caminaràs, per camí o carretera, i deixaràs a darrere les petjades del teu pas. Ningú, amic, no enganyaràs del que hagis fet a la terra. Tot se sap i tot se xerra quan ocorre el teu traspàs.
4: Que guapo. Molt xulo. Bueno, res. Fer-vos... Sí, això és un dona bé.
0: Vale. Algú més vol
4: recitar? Hola, guapa.
0: Algú més vol recitar?
6: Molt bé, molt bé.
0: Que li tornem el micro a la ràdio.
5: Sí, seguim en directe a Horta Ràdio. O a Ràdio Horta. Tant se val. I avui està a aprendre a ser lliure al teu costat. Com un escrivà com una infermera, com un pagès sobirà, com un verd conversant amb la classe obrera. Juliol del 36 i ja torna a despertar, insurrecció i desig. I aquest jove camí de rap i poesia no és fàcil ser poeta enemic de la burgesia. I els homes i el sistema que ataquem, en la nostra vida els hi permetem que se cobrin rere dia, rere dia, rere dia. Ei, Beltònic, o Sílvia, o... què t'he dit? O Estel. Ara tu tens les bases que ja mos han sentat, això et va llançar un manifest per Mallorca, insurgent, autoorganitza't i autonomia. Aquesta és la filosofia d'aprendre amb el poble i caminant, i d'aquí al barri, el Can Redó i Marivent, Casal Popular. Tirs a l'aire? No, això s'ha acabat. Abans l'oligarquia, abans la monarquia, mort a l'estat.

0: ahora de su paso.
1: Está de contenta.
0: Vale, Regi.
2: A ver, para allá.
1: Espera, yo me llevaré dos.
3: Hola, un, dos.
1: Margarida.
4: Qui és que xerra o xerra amb bar, ja com ho feia.
0: No, Margarida, Margarida. Agafes el micro.
1: Si me toques, pensarà en quina.
5: Regina, vine.
0: A on va anar Regina? Deixa-la, la Regina està bé aquí.
4: O voleu seure, si voleu.
0: Vol seure. Vale, a veure. Tots i totes.
1: Vinga, tu.
0: Ja.
1: Vale. Ja, ja.
6: Hola a tots i totes. Ara començarem amb la rifa dels pernils salats de Som Capaços.
0: Qui traurà el número, mem?
1: La Regi.
0: N'Antònia. Digues, n'Antònia. Ara de remenar, remenar. Molt bé. Li dones el número, Antònia, a la Margalida, molt bé. Agafes paper i li dones el nom.
6: Toni Gea.
0: Antoni Gea! Espera.
3: Bé, doncs, en aquest cas, per tots els que m'ho escoltau des de Ràdio Horta Municipal o d'aquí de Safira, l'associació Som Capaços acaba de sortejar aquest jamón, aquest pernil, i això, el guanyador, Toni Gaià, Vives. Per tant, en aquest cas, si m'ho estàs escoltant des de casa teva, des de per aquí, que estigui per aquí prop, o si sabeu que està per aquí prop, que el pot passar a recollir, Som Capaços, enhorabona, i gràcies també a aquesta associació per aquesta feinada tan impressionant que fa dia rere dia.

0: I bé, continuem en aquest stand de la Fira, Fira d'Artà 2026, stand de Ràdio Artà Municipal, que ja hem anat fent aquesta programació especial aquí des d'aquest stand que tenim ben davant de Valdesa. I ara volem parlar amb la regidora de Fires, Mercats, Promoció Econòmica, i en aquest cas també tinent de Valda, i no sé si poden dir Valdesa actualment aquí al Manco.
1: Bueno, el Valdes a donar suport, clar,
0: per,
1: que no ha pogut
0: per això,
1: seguir,
0: en aquest cas, de manera suport. Justificada, lògicament.
1: Evidentment.
0: I per tant, bé, en aquest cas m'entenen sobre d'això, ara són ja la 1:15, com podran contestar, en aquest cas, què poden dir d'aquesta Fira d'Artà d'enguany?
1: Bé, primer, donar l'enhorabona a Antoni Gaià, que veig que aquest sorteig de Són Capaços, que agafam amb tanta il·lusió i que tots volem aquest pernil salat, ha estat vergonyador, i que pugui venir a ser calor i l'enhorabona. Bueno, aquesta fira podem destacar en primer lloc en guany m'haurà fet bon temps, que això crec que és destacable perquè sempre mos sol ploure i fa 15 dies quan miràvem els temps que tindríem ja mos donava aigua per divendres, dissabte i diumenge.
0: Exacte.
1: Que són els 3 dies allà on se fa el sopar, se fa els productes, estàs de productes locals i avui la fira, però bé, així com passaven els dies se va anar millorant i avui m'haurà sortit un bon sol. També és cert que fa fresqueta, vull dir, fa qualque bufadeta de vent i
0: exacte,
1: això mos ajuda,
0: ja
1: així és que per aquesta part estem ben contents. I res, la gent no ha sortit tan prest avui, en bon dematí no hi havia massa trull, però sí que de ben les 10 i 11 ja han començat a veure els carrers plens, estable de mercaders, hi ha els animals, hi ha els cotxos antics, hi ha les motos, hi ha hagut l'agility, totes les associacions, tot el tema del mercat, el producte local en el mercat, les eines antigues, bé, i en principi tot ha funcionat així com tocava i la gent s'ha passejat, han firat qualque cosa, perquè sempre m'han de dur quan dono un ram de flor, no
0: era,
1: un cossiolet, però sí que a fer la volta i a firar i a veure els amics, els familiars i gent que de vegades feia estona que no venia, que també ha vengut a fer la volta a la fira i res, beníssim.
0: En aquest cas, no sé si hi ha hagut ja o ha rebut alguns comentaris en aquest cas d'això, d'aquesta fira d'enguany, o supos que ja vendran posteriorment, imagino.
1: Sí, bé, enguany com a novetat hem posat tots els tendals de tot el tema del producte local nous, tant ahir vespre en estats de productes com avui, els artesans i els productors que han vengut estaven molt contents. També és un... són un tendals que van molt en el tema del producte, l'han canviat i bueno, vàrem adquirir 20 i res, en principi la gent, com te dic, està contenta, si hi ha res a dir, les portes de l'Ajuntament i el meu telèfon està en marxa perquè totes les millores que puguem posar sempre que estiguin emmarcats dins aquesta fira agrícola ramadera de producte local, sempre seran ben rebudes i per poder fer.
0: Podríem dir que per l'any que ve el Manco que torni a fer estens que ha fet enguany i que vagi millor si encara se pot, però bueno, en aquest cas que mínim com enguany, no?
1: Sí, jo crec que el que dèiem, ha fet sola, fa calor, però sí que fa qualque bufadeta de vent.
0: Exacte.
1: I això s'agraeix molt. Ara veig aquí les nines que han participat a l'Agility, que estic seguríssimes que van fer beníssim, ho disfrutant molt,
0: segur.
1: I la gent també gaudeix molt d'anar a veure, de cada any sempre se posa ple a veure l'Agility, a veure el show cooking que hi havia avui, i ara avui de cap vespre també tenim aquesta mostra de recollida en els cans, en les ovelles. També tenim a la plaça del mercat a partir de les 4 la darrera etapa de la volta, que ja poden dir que l'Enric Mas és el campió de la volta, és el que mos honra, i d'aquí dic que tant en Manolo Galán com en Manolo Rocha no poden seguir perquè són a donar suport, que també era necessari donar-li suport com a poble i són a veure l'olla.
0: Ahir ja suposo que en parlarem també, però en una altra ocasió, però sí que ahir també hi va haver aquesta mostra de balls tradicionals de Cofís i Castanyetes i també aquest grup convidat de Siles, de Cohen, que també va ser bastant participat, també en aquest cas en el teatre, bueno, anteriorment a la residència i posteriorment en el teatre.
1: Dóna-lo't l'enhorabona perquè, primer, ja les ho vaig dir ahir vespre, 25a mostra de balls tradicionals amb gent de fora, amb aquests intercanvis, te demostren aquest respecte cap a la cultura, cap al patrimoni de la teva terra amb aquests balls tradicionals, que siguin per 25 i 25 anys més, perquè crec que persones com Esclafits i Castanyetes, que després de 25 anys que van iniciar aquesta idea, encara ho facin, són els 25 anys que fa que hi ha teatre, i en l'inici del teatre va iniciar aquesta mostra, i donen-lo l'enhorabona i ser gràcies perquè que també ens ajuden a poder gaudir d'aquestes mostres tradicionals, d'aquests balls tradicionals d'altres parts de la nostra, d'Espanya, de tot l'estat espanyol, i crec que som iguals, però en el mateix temps molt diferents, i això ens enriqueix a tots com a poble.
0: Perfecte, i hi ha alguna cosa més a afegir en tot cas en aquest ja tram final de fira, si més no?
1: Bueno, dic que els que no han firat, que encara són a temps de firar qualque cosa, que disfrutin molt dels actes que encara hi ha dins el marc de la fira, que són els actes d'avui, però que també a dins les setmanes que venen per davant tenim diferents actes. Dissabte aquí ve de matí tenim les quintadetes, allà on els nins fins a 12 anys podran disfrutar aquí en la bellesa de jocs i de pintades, tatuatges, balls, etc. El cap vespre hi haurà la cursa, que també no pot faltar. No sé si ets a 33a, 32a, 33a cursa. Després també hi ha els actes del teatre. Avui a les 8 en la banda de música, també en el teatre d'Artà. No sé si queden entrades o no, però si qualcú li fa ganes encara pot anar a veure-ho. Tenim el Birmut també la setmana que ve, es diu menja, i després l'altre encara tenim les quintades i la mostra d'escà. Així és que la veritat que poden gaudir d'activitats esportives, lúdiques, culturals, i val la pena. I que qui no ha firat, que encara hi firi.
0: Perfecte, i moltíssimes gràcies a Antònia Sureda, regidora de Fires i de l'Ajuntament d'Artà, i fins la propera.
1: Gràcies a tu una vegada més.

0: Bé, en aquest cas ja vos han parlat i sempre també ho sabeu que són uns fixos ja d'aquesta Fira d'Artà, com no pot ser d'altra manera, a part, evidentment, de moltes altres dates durant tot l'any, aquest Club Agility Artà, que n'hem parlat també moltes vegades amb en Miquel Ginart, que és el seu president, impulsor i bueno, tot plegat. Si més no, el tenim aquí ja a Ràdio Artà, que també mos acompanyen també algunes nines d'aquest Club Agility del nostre poble. Això en tot cas, per començar, Miquel, com han anat aquestes demostracions d'avui o d'enguany, com li vulguin dir?
1: Bueno, un any més estem molt contents, tot ha anat molt bé. Els equips que tenim disfruten de venir a dia a la fira, que la gent les vegi. És un entrenament només per nosaltres, pels canets, i en definitiva molt bé. Passar ha hagut de compartir aquest dematí amb la gent de la fira i bàsicament tot molt bé. Enguany acompanyant moltes temps, perquè se fa sola però no fa molta calor com altres anys, no m'haurà plegut. Ha anat una meravella. Tenim un equiparro que hem fet molta via també desmuntar tot. Ara ja estem per dinar, o sigui que un èxit, per nosaltres un èxit. Espero que passi altra gent també.
0: Perfecte. I això en aquest cas, per exemple, tu mateixa o qui vulgui xerrar, qui vol contar un poc la seva experiència.
1: Vinga, ara, posaré en Ada. Ada, conta-me un poc com ha anat, que si t'ha agradat.
0: Com ha anat, que has fet tu? Quina ha estat la teva feina, diguem-li així, o la teva participació en aquesta mostra de Club Agility?
2: La veritat és que ha anat molt bé i tothom ha estat content i és que s'ho han passat molt bé, que és l'important, i tothom ho ha fet superbé. Hi ha unes infantils que tinc en el meu costat, na Marta i na Paula, que... Na Marta va amb dos cans, que van superbé, i na Paula va amb un, que va millorant. Ja treu cosetes i a lo millor treu la llicència.
1: Per poder competir en guany també, si mos deixen. Marta, vinga, toma'ns dues paraules teves, digue'ns com han anat els canets, si estàs contenta, si tens coratge a cantar i arribar a ser un bon canet.
3: Vols o no?
1: Vinga, conta'ns, claro.
4: Jo m'agrada molt. I espero que nosaltres se pugui...
1: Dali.
4: Vull que vos apunteu tots, perquè Agility és molt divertit. I ara aquí tenen a Paula, que vos contarà unes coses.
1: Pot contar, enguany en soc anet, ja he tingut més bona experiència, me pareix. Digue'ns que li diuen el teu cap, quina edat té.
5: Entró té 2 anys i ha estat el primer any que ho ha fet molt bé. I m'ha agradat molt.
1: T'ha agradat molt l'experiència de venir a la fira. Na Paula ja és el segon any que ve, oh, no és vera Paula. Enguany ja li ha anat millor que l'any passat. I anem a veure si tenim sort i podrem començar a competir un poc. Na Paula és que encara li falta un poc de ritme de competició. Espero que vos hagi disfrutat, que vos hagi divertit aquest dematí. Aquesta nineta no aturen, sempre estarien en pista. I jo estic supercontent i orgullós de tots els equipos que tenc, de la col·laboració que fan, de l'entusiasme que hi posen, aquesta nina. Jo ja m'ho puc retirar, tenint aquesta nina ja m'ho puc retirar.
0: Ja tens futur assegurat.
1: Assegurat, però asseguradíssim. Amb bon met d'èxit des que jo he tingut. Ma nina, voleu dir adiós a la gent de la fira?
0: Vinga, totes tres juntes.
6: Adéu!
1: Això m'agrada.
0: Perfecte, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Nada bona. Bé, això, Miquel, no sé si vols fer alguna cosa més.
1: No, donar les gràcies a l'Ajuntament d'Artà. La veritat, sempre dic que fora la seva col·laboració seria impossible. I el licor m'ho és, la veritat, m'ho fan aquesta degustació, que vulguis que no també s'agraeix, en una part més de la nostra exhibició. Les dolces m'ho és, ja entren dins l'exhibició d'Ajuti. Jo estic supercontent, la veritat, de feina. Però després, quan tenc tots els equipos aquí que disfruten de sortir, que no les pot fer sortir de pista que volen repetir, jo, per jo ja està tot pagat. I res, Tomeu, moltes gràcies per ser convidada, molts anys a tots, i bona fira, i pensau a dinar.
0: Perfecte, i moltes gràcies, i enhorabona.

0: I continuem amb més convidats, en aquest cas segurament també, bé, com més que coneixeu, però anava a dir, pot sonar la seva veu a través de Ràdio Horta Municipal i molts altres aspectes també a nivell esportiu i divers, com és en Pep Toni Gomila, en Pep Toni Butler, segurament més conegut així. Això, benvingut aquí en aquest stand de Ràdio Horta, en aquesta Fira d'Horta 2026.
1: Moltes gràcies, Tomeu. Salutacions a gent de Ràdio Horta, com esteu?
0: Va bé, idò, i això en aquest cas, com se prepara un poc aquesta temporada d'Horta en Joc, que hi haurà Horta en Joc, com anirà la cosa?
1: Encara no m'ho han segut amb la productora a negociar les condicions del contracte. El que sí que m'agradaria que si no, que si per motius extra oficials, em diria de qualque manera, no puc continuar o no li puc donar la continuïtat en el projecte que crec que mereix, jo som el primer que... La temporada passada, i ho dic en setmanes que no vaig estar al nivell del que havien d'estar, haurien d'haver fet més programes, però se mos complica, si gent no vol venir, i si la gent no ve, deixarem de fer programes, jo sempre ho dic, però el feim per vosaltres, és a dir, si la gent deixa de venir, evidentment, no tot ho deixarem de fer. Si jo pel que sigui no puc, sí que m'agradaria que el programa continués més enllà de jo, és un programa, és un fill nostre, ho vàrem fer entre en Tomeu,
0: sí, sí, sí.
1: Entre en Tomeu, Llorenç i jo, i com tothom que té el lot, o tothom que té qualque lot menut, a prop de que sigui una falta, sigui fill seu, pot ser un nebot, un fiol, una fiola, el que sigui, un net, una neta, tothom li té carinyo, tothom li té molt de pressi, però és vera que no sempre se pot continuar, o no sempre tal, i espero que si no són jo, segueix quin bones mans el programa, però això no vol dir que no sigui jo ni que no hi hagi programa. El que encara no m'ho han sigut a xerrar amb la productora, ja m'ho sabrem a xerrar i tindreu notícies de tota manera. També m'agradaria, i això crec que xerra per tots dos, amb suggerents, és a dir, si teniu cap tipus de suggerents per renovar coses del programa, perquè venguin més convidats. A lo millor els programes nosaltres les feim llarg per donar-vos tota la informació. A lo millor si deies, escolta, més que un programa, val més que ho xapeu en dos i feu dos programes de 45 minuts amb doble informació. Nosaltres estem oberts a tot tipus de suggerència i, evidentment, mos encantaria tenir aquest feedback vostre. Tothom que mos escriu i tothom que tal, sempre li contestarem. No passeu pena. Teniu la xarxa social de Ràdio Horta Municipal i les d'Horta en Joc, que per aquí estan abandonades, però si escriviu un missatge allà, vos contestarem, no passeu pena. I si no, en Tomeu el va de trobar, i jo som molt bo de trobar. Floristeria, així que sempre el trobareu en Tomeu. I jo, si vols despistar, me trobareu a pel poli, o me trobareu per una banda per l'altra, i a les molt males, un bar que no farem propaganda, però que el va de trobar perquè està davant la Guàrdia Civil.
0: Exacte. Això, avui, evidentment, no per, si parlem d'esports, no podem deixar de parlar, evidentment, n'hem parlat ja també durant tot el matí, i lògicament durant aquesta setmana, d'en Enric Mas. Evidentment, també és inevitable parlar-ne amb tu, un poc que em pots dir, has seguit aquesta volta, com estàs veient aquesta... Jo ja arribo a dir fita històrica, perquè al final jo ho considero així, no sé com ho vols tu.
1: Jo m'agrada ser transparent amb els espectadors i ser sincer. Va començar la volta i no vaig poder veure el primer dia, i l'etapa que feia 3 o 4, que en poc a ser ja havia sentenciat, vaig dir, no la veuré bus. No la veuré bus.
0: Tot apuntava que
1: no
0: seria difícil.
1: No la veuré bus perquè en Enric és molt bo, jo m'encanta en Enric, però és veritat que en poc a ser és un cíborg. És a dir, és perquè va caure, però no per ajumar. Aquest home no se cansa, no està cansat mai. Jo no sé com ho fa. És com en Sinera en el tenis, no se cansa mai. És com en Nadal en el seu moment, no se cansava. No sé què li donen a aquesta gent. Però clar, va caure en poc a ser, i un pot sinerci, ja no... per la possibilitat d'en Enric, pel de ser primer, que evidentment era una motivació extra, sinèrcia de, ha caigut un poc gas ara. Ara, la carrera està oberta, vaig començar a veure-la. Vaig començar a veure-la de veure, no deixar que te la poses per fer la sexta, la vaig començar a veure. I Batum em vaig dir, com ho farà en Enric? I aquella estirada allà i tant, allà dalt, en som allò vermell, vaig dir, et seva. És a dir, et seva, avui toca en fusta perquè no passi res estrany, però ha demostrat que... Ha de guanyar la volta, se l'ha guanyada. A més, ha guanyat una etapa que la gent sempre deia no guanyes una etapa, ha guanyat la etapa, ha guanyat la volta. Ara ell simplement havia d'anar a aguantar. Ahir cada vegada que l'investien va seguir prembant. I la veritat és que crec que com a artenencs han d'estar orgullosos de que el que és la volta a Espanya, que Artà domina Espanya, i vaig poder per xarxes, Artà domina Espanya, això sempre és guapo. Estem orgullosos de ser artenencs, ja teníem un campió del món en ciclisme com és en Coca, ara en aquest cas... tenint Enric, que si tot va bé, avui se proclamarà campió de la volta. I això també ha demostrat que tot ha recollit el fruit. En Miquel Landa hi va guanyar l'etapa i, pobret, feia anys que esperava per guanyar-ne una. I en Enric se l'ha criticat, se l'ha dit que no faria res mai, que estava acabat, deien que Movistar havia de cercar un altre cap i mireu-lo.
0: Sí, sí.
1: I ara se n'anirà al Mundial i després d'haver fet la volta que ha fet, per tu és com un dels grans preferits per al Mundial. Yeah. És a dir, l'Enric ha fet una volta espectacular. Sé que hi ha molts dels tenents que són allà. Ja som el primer que m'agradaria ser-hi, però ara veure que les circumstàncies no m'han deixat partir.
0: No poden ser per tot.
1: Però ara veure que, molt bé, i espero que quan se certifiqui, vengui cap aquí, cap a Artà, i se li faci no un homenatge petit, sinó un homenatge a l'altura d'un campió de la volta com és l'Enric Mas.
0: Bueno, no és fàcil, sí que veure, però sí, evidentment s'ho mereix, perquè si fins ara ja s'ho mereixia, ara amb doble motiu encara. O en triple, o el que se li vulgui dir, aquí perquè al final és així.
1: Aquí per toqui, per fer-se un poc en el centre, que sempre diu aquí per toqui, crec que no només se li ha fet una rebuda a l'Ajuntament en el balcó i fer-li donar amb balletes, crec que haurien de fer a un sopar d'Unió o algo damunt sa plaça o on vulguin, poden tenir a tot el carrer Ciutat de Dalt, baix, si voleu, sí, sí. Per a fer un sopar de tothom que s'ha sentit identificat en Enric, que ha donat suport a Enric i que en Enric sé que ho nota, però pugui veure com l'estima tota la gent d'Artà, ja no només perquè ell digui dues paraules, perquè crec que està cansat de dir dues paraules, sincerament, que ell pugui venir aquí, se pugui sentir com a que seva, i crec que se mereix un sopar o algo, és a dir... Ja no vos diré nom de poder-li el seu nom a un carrer, això ja són paraules majors, que però, crec que s'haurà de fer, però més en van. Però tenim molta gent que ha de tenir carrer i encara no el té.
0: Desgraciadament.
1: Però n'Enric se li mereix un reconeixement que no se limiti simplement en que arribi en bicicleta i pugi en el balcó de l'Ajuntament, que està molt bé, va de fer. Però crec que van de donar una passa més enllà, perquè ell ha anat una passa més enllà.
0: I una darrera qüestió, ho he comentat també l'altre dia, és un poc també opinió meva, però també n'hem parlat moltes vegades en el programa. En aquest cas, tot aquest fruit, diguem-li, d'aquesta feina constant, en aquest cas d'en Enric Mas, però que podrien transportar a tots els altres noms, com deien sempre, no diguen la llista perquè m'ho deixarien 300.000, per sort.
1: I sempre però... se suma gent, i això m'agrada.
0: Exacte. Però en aquest cas també és una... És aquesta feina també de l'esport base que se fa, o se va començar a fer també en aquest cas, aquí a Artà, i que a la llarga acaba donant fruits. Sí que, desgraciadament, evidentment, no hi pot acabar tothom allà dalt, perquè això és una cosa difícil i per això li dona també més importància, però sí que és veritat que tota aquesta feina que se fa amb esport base i amb esport local, en el bon sentit de la paraula, crec que acaba donant també aquest fruit, i això també anima en certa manera que més gent, que ja n'hi ha molta, participi o segueix aquí participant això, en aquest cas el ciclisme, però que podríem transportar, com dic, a qualsevol altra disciplina esportiva que tenim a Artà, que avui en dia en tenim moltes.
1: Totalment, és a dir, tots veiem en Enric, tots veiem en Sergi, tots veiem en Addon, tots veiem en Gabriel Serra, tots veiem en Iraide, és a dir, tots veiem en Marc Martí, és a dir, tots veiem tots els de dalt, en Toni Pires, Toni Brest, la llista inacabable, en Xis Catous, la llista que no faig compte de seguir, ja està, no faig compte de dir més noms, em sap greu, però tots veiem aquesta llista, però ara tu acabes tenint aquí de l'Agility, en sobre l'Ode Petits. Si no hi hagués l'Ode Petits, que ara, a dia d'avui, clar, tothom mira dalt, però per arribar a dalt has de començar de baix. I un club no s'aguanta només amb un primer equip, que tinc la sensació que hi ha clubs, ja no només d'Artà, que per ell que sempre peca Artà, però sí, tinc la sensació que hi ha club de Mallorca que només les interessa el primer equip, només les interessa el de dalt. És molt important que l'equip de dalt sigui vistós i que la gent hi vulgui venir, perquè t'enganxa la base. Ara, els que juguen a dalt no jugaran 40 anys a dalt. És a dir, el ninet de 5 anys que ara comença, o la nineta de 5 anys que ara comença, és el que en el futur, o el que en el futur ha de dominar aquest esport. O sigui que lluirà la teva camineta a salta categoria. Per tant, hem de començar... també anar a veure més l'esport base, anar a veure tots els primers equipos, però ningú va a veure el pre-Benjamí de l'Artà, o ningú va a veure el pre-mini del bàsquet, o ningú va a veure la vida de vòlei. Ara, jo entenc que no estan vistos, però són els esportistes de demà. N'Enric, si jugava a bàsquet, si un dia no hagués pujat damunt una bicicleta i hagués començat a anar amb bicicleta, pues penseu que ara, si s'hagués pujat en els 30 anys, no seria corregant la volta. I com n'Enric, tots els altres.
0: És això, per tant, aquesta feina que dona els seus fruits i que, per tant, seguim animant a tota gent que ja hi pren part en qualsevol disciplina que ho segueixi fent, i si qualcú se vol apuntar més, perfecte, en aquest cas. Això, no sé si alguna cosa més a afegir, bueno, sí que és veritat que pensava també estàs això en el bàsquet, en aquest cas.
1: En el bàsquet, ara mirem si puc estirar el president perquè vengui a xerrar una estona amb vosaltres.
0: Això, en aquest cas, però ha anat bé de moment, no?
1: De moment, anant bé, que tot enllestim inici de temporada, han començat dos equips, en queda molt per començar, és veritat que dos equips han començat de manera precipitada, no estaven preparats, la federació ha avançat jornades, no sabem què ha passat. Per exemple, el primer equip va jugar diumenge passat i no torna a jugar fins dia 27. Tu dius, m'has fet començar dia 6 i me tens 21 dies fora a jugar, és un poc negligent, trop, però bé. A poc a poc anem arrencant amb una directiva nova, la gent passa pena que no facem, anem fent el que haurem d'adaptar yeah. altres encara en el club, i el club s'ha d'adaptar a altres, haurem d'adaptar tots a tots, perquè si no, no funcionarà. La veritat és que han tingut molt bona rebuda un guany a la fira a nivell de socis, ara encara ara estan desmuntant la paret que jo hauria estat desmuntant i la demanen perdó des d'aquí.
0: T'han sequestrat un moment.
1: Sí, però a nivell de socis han tingut molt bona rebuda, vulgui o no, i perquè funcioni un club necessita que sigui del poble, encara que no hi tingui res a veure en l'esport, també el potenci, és a dir, a nivell d'esponsors, a nivell de socis, yeah. a nivell de venir a veure-ho, és necessari. És a dir, el club no és només dels que juguen, el club és de tot el poble. Duim un nom, que és Artà, i el lluïm per tota l'illa, i el lluïm inclús fora de l'illa, fora de Mallorca, el lluïm a nivell de l'illa Balears, i cada vegada que ens posem la camineta representem Artà. Per tant, tot el poble d'Artà ha d'estar implicat en qualsevol club que dugui Artà a la seva camiseta.
0: Perfecte, idò, i seguint un poc amb el que havíem comentat a l'inici, esperem que te puguem escoltar molts anys per Ràdio Horta Municipal en aquest Horta en Joc, com projectes que puguin sorgir igual, en aquest cas, i tant de bo sigui així, i si no, pues, que sigui per un bon motiu. Moltíssimes gràcies, Pep Toni.
1: Estimats oients, Horta en Joc, fins més aviat.

0: I bé, anem enfilant en recta final d'aquest programa especial Fira d'Artà 2026, però no ho volíem deixar de banda de parlar amb el nostre col·laborador i ajudant també en diverses tasques sempre de Ràdio Horta Municipal, Salvador Martínez, Salvador Sol, en aquest cas aquí en aquest estand de la Fira, com dic, d'Artà 2026. Bé, Salvador, això com ha anat aquesta Fira d'Artà d'enguany?
1: Molt bon dia a tots i totes, molt bé. La veritat és que he passat un parell de vegades per l'estany de Ràdio Artà i estic molt content perquè tant la regidora de fires i comerç, entre d'altres, que també ha anat passant, has estat tot el dia molt ocupat i dic, deixaré per l'acomiadament per també passar. I m'acompanya en Martina. Oh, Martina, digues hola.
2: Hola.
1: Oh, que també ja des de ben petita també li agrada acabar de la ràdio.
0: Has firat alguna cosa, Martina? Què has firat?
2: El cavall.
1: No, el cavall ha pujat damunt d'un cavall, que ha fet dues altres voltetes, i ha firat, què has firat?
2: Un
1: com un canet, no?
2: Sí,
1: que va amb una corretja, i què més?
2: I un lavabo.
1: I un lavabo, que li agrada molt el lavabo. Mm.
2: Sí.
0: Molt bé.
1: I bé, i sí que també hem de dir que, encara que indirectament, ja que sóc el president, no sé què, de la presidenta de la penya mallorquinista, s'ha de dir que molta gent m'ha demanat per la penya mallorquinista, el primer any després d'un parell que la penya mallorquinista hi posa, però per qüestions personals i laborals, no ha estat, i sí que tu també que estàs per de dins també dic que també que me sap greu, però no pot ser per tot.
0: No ho poden dividir.
1: Però sí que molta gent m'ha demanat per d'allà a la loteria, o per tal de camiseta, i bé, també fer saber aquí que per qüestions ni cap de la Junta ni els quatre col·laboradors que tenim tenen de la penya han pogut exposar, i per això enguany no, esperem que l'any que ve sí.
0: Exacte, i tu que estàs també per dins aquest món dels artesans, que també, bé, ara pensava si continues en aquest cas amb aquesta associació d'artesans de Mallorca.
1: Sí, s'ha de dir que enguany ha estat també un any que no he col·laborat amb això. De fet, no, altres anys en Àlex Ana Maria Antònia com a regidora havia anat donant propostes o fent sobre. Però així tot també he vist que qualcun ha vengut, perquè n'hi ha més d'un que socis nostres que venen el dimarts, i com molta gent m'ha anat nombrant, el dimarts té molta més de ressò que el diumenge de la fira. Me sap greu, n'hi ha que sí que repeteixen, perquè he vist tant artesans com sense artesans que venguent el dimarts a la fira també han volgut estar aquí presents a l'hora de la fira, però n'hi ha hagut molts que per qüestió personal no han estat, perquè el dimarts ja és molt proper i potser si dimarts passat els hi va anar bé, ja dimarts passat, dimarts aquesta setmana, sí, clar, sí, diumenge són pot dies que han pot tornar a elaborar coses i poder tornar-se aquí. I no han estat perquè dimarts tornaran-se aquí, i hi ha altres que també potser no ho sabien, s'ha de dir que enguany no he participat com així, com havia d'haver participat per allò que hagués hagut, potser hagués hagut quatre artesanaments, no te penses tu que també, però sí que veig que se coneix, si fas un poc més de difusió, a l'hora de participar, a l'hora de tenir més estants, perquè sí que veig que durant molts anys havien vist la plaça ben plena, i hi ha altres carrers, i enguany han minvat, han deixat gent que posar més metros, que també estic més content perquè per omplir, i hi ha altres carrers que la gent m'ha demanat a veure l'any que havia passat, com saben que jo també he vist que en aquest món, i jo els havia dit que la gent té coses personals això i que no ve per... Ja que és gratuït, és una dels pobles que han d'agrair que la fira és gratuïta, així que...

0: també amb això estic content.
1: Clar. I res, no sé si a tot això vols afegir alguna cosa més abans de donar per tancat gairebé aquest especial també de Ràdio Horta.
0: No, que estic content que Ràdio Horta com a ràdio local també estigui present a la fira des del primer moment que en Tomeu se va animar, jo també li vaig ajudar i bé, que estic content de que tots els que s'han animat a venir avui, que els hagi anat bé la fira, que espero que sí, molt m'han dit que se'n van ben contents d'aquestes ventes que han pogut fer, que a la darrera és el més important, donar a conèixer el seu producte i les ventes. I que moltes gràcies també per poder dir aquestes quatre paraules, oi? Moltes gràcies. I la Martina també se vol dir adeu, en el Ràdio Gens.
1: Adeu.
0: Bé, moltes gràcies i bon diumenge.
1: Adeu.

0: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
1: Són les dues.

0: Bon dia, atenció a la següent dada. Balears ha perdut en només un any un 2,5% de la superfície de cultiu i en el cas del terreny destinat als cítrics, la caiguda és a gairebé el 5%. El motiu és la meteorologia extrema. Ens referim principalment als episodis de sequera i a les altes temperatures. Tant és així que els pagesos de les illes es plantegen, ara de manera més seriosa, fer canvis estructurals importants. A damunt la taula hi ha la possibilitat de fer hivernacles d'estiu o directament canviar el cicle de producció. Aquesta és una de les conseqüències més evidents i visibles del canvi climàtic, de la qual en parlarem en detall tot d'una. Abans, però, titulars amb Joan Josep Sunyer. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Els hotelers de Formentera tenen una ocupació mitjana del 78%, però es mostren sorpresos per la caiguda de reserves durant el mes d'agost.
1: Diuen que el balanç de la temporada serà positiu, però també afegeixen que a l'agost la caiguda de l'ocupació ha estat del 4% respecte de l'any passat. Hi ha hagut, diuen, manco estades, però més llargues als restauradors de les illes. Al seu torn, afirmen que durant l'estiu han facturat manco.
0: Els transportistes de Balears començaran a cobrar a partir d'aquesta setmana les ajudes estatals per pal·liar l'encariment del combustible.
1: Ho diu la Federació Empresarial del Transport, que atribueix el retard en el pagament de les ajudes sol·licitades el mes de maig a un problema intern de l'agència tributària.
0: En el marc de la Diada de Mallorca i de la Diada de Lluc, més de 5.000 persones de més de 40 municipis han pujat a Lluc des de la part forana, una tradició que ja fa 45 anys que repeteix.
1: I a Menorca, les festes de Sant Nicolau des Mercadal posen a punt final el cicle de festes patronals d'estiu a l'illa amb l'accent tradicional al toro dels cavalls i els caixers.
0: I en els esports, el ciclisme balear té un nom propi, Enric Mas Nicolau, que avui capvespre es proclamarà oficialment guanyador de la Vuelta. Toni Tenerife, bon dia.
2: Bon dia, si no que contratés el corredor d'Artà entrarà per la Porta Gran de l'Alhambra de Granada en una darrera etapa de tràmit i es coronarà guanyador de la Vuelta per primera vegada en la seva història. En futbol, del Real Mallorca cercarà a partir de les 6:30 la tercera victòria consecutiva a Somos contra el Celta d'Esport Sabadell. Els lequinats es troben invictes a la Lliga i arriben a Palma com un rival força perillós. I a segona federació, segona zona grup, tercer, sense triomfs, amb 3 empats i una derrota, la del Poblense U2 davant el Castellonense. Altres marcadors, Penya Esportiva 1, Gecla 1, Intercity 2, Atleti Balear 2 i Mallorca B 0, Deportiva Minera 0.
0: Previsió del temps, serveis meteorològics, Margalida Ribas, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, afegim una jornada més d'estabilitat al cap de setmana. Avui cap vespre s'espera un cel en general assolellat amb alguns núvols prims a Menorca i al nord de Mallorca i alguns núvols baixos cap al sector sud, que no es preveu que tinguin empenta suficient i avui probablement no veurem ploure. Pel que fa a la temperatura, el vent de component nord que bufa fluix manté el termòmetre a ratxa i avui ens tornarem a moure entre els 28 i puntualment 31 graus, amb els valors més elevats cap a punts de l'interior i ponent de cada una de les illes, amb una situació marítima també ja molt més tranquil·la, sense restes de maror. Tot això a les portes de l'ascens del termòmetre que s'espera a partir de la jornada de demà.
0: Gràcies, Margalida. Són les 2:04. Lluís Menéndez, és el control tècnic. Començam.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agenda, o què?
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada. Com?
2: Que cabrón!
3: Sí, cansa molt.
4: Gravando.
3: Perdó.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. El camp de les Balears encadena 4 anys consecutius de collites desiguals i pèrdues a causa de les altes temperatures, els cops de calor i la sequera persistent. Segons dades del Ministeri d'Agricultura, la superfície de conreu a les illes s'ha reduït un 2,5% el darrer any amb una caiguda notable. L'hortalissa, les pastures, la vinya i els cítrics, que s'enfronten a una davallada de gairebé el 5%. Davant d'aquesta situació, el sector agrari es planteja mesures d'urgència, com canviar els cicles de producció o instal·lar hivernacles d'estiu per protegir els cultius. Així ho explica Guillem Adrover, president de Terracó.
2: Antes fèiem hivernacles per produir de prest, no? Per produir en hivern. Segurament ara haurem de fer hivernacles per produir en temporada, per donar sombreig, perquè no tinguin tanta radiació solar, perquè no hi hagi tanta evaporació. És possible que molta gent no sigui capaç d'adaptar-se per canviar cicles, per canviar produccions i tot això. Se necessiten inversions, se necessiten estructures potents, i si la rentabilitat no és, pues inversió no se farà.
1: I balanç positiu de la temporada per al sector hoteler de Formentera, que s'ha tancat amb una ocupació mitjana de gairebé el 78%. Enguany s'ha registrat un canvi de tendència durant el mes d'agost, quan l'ocupació ha caigut gairebé un 4%, malgrat haver-s'hi registrat estades més llargues. Aquesta davallada puntual s'ha vist compensada gràcies a l'increment de visitants durant la resta de mesos de la temporada. En sentim la valoració que en fa Anne Setirelli, dels apartaments Sabina Playa.
3: Este año, si alguna estancia más larga en agosto, para el otro mes siempre estancia más corta.
4: El mes de agosto fue el único mes que hemos tenido estancias un poco más largas.
1: Més temes, els transportistes de Balears començaran a cobrar a partir d'aquesta setmana les ajudes estatals per pal·liar l'encariment del combustible. Un dubte és que es van sol·licitar durant el mes de maig i que l'Agència Tributària de les Illes encara no ha abonat per problemes interns. Tot en un context de sobrecost derivat de la insularitat, on els professionals del transport, que tenen contractes públics com els autobusos del tipus o els escolars, no poden repercutir el sobrecost del combustible en el client. Ho explica la presidenta de la Federació de Transport, Petra Mut, en declaracions a la Gran Vida.
5: Sempre de mitjana anem entre un 6, un 10% més car el cost del combustible mateix. I llavors després hi ha un altre sobrecost que es du tot cap aquí. No només encareix el transport de mercaderies de la benzina d'aquell camió, sinó que aquest camió arribi en barco, que quasi tot arriba en barco hoy en dia, també s'ha de contemplar per això el sobrecost.
1: I el govern i la Universitat de les Illes Balears han signat la compra-venda del Solà, que permetrà construir les futures instal·lacions universitàries al Parc Vit. L'adquisició d'aquesta parcel·la, sumada a una altra cedida per la CAIP, posarà a disposició de la UIB més de 4.400 metres quadrats edificables. El projecte cerca connectar la recerca universitària amb el teixit empresarial i s'emmarca en el pla autonòmic per transformar el Parc Vit en un pol d'innovació i talent a la Mediterrània, que preveu una inversió de 68 milions d'euros. I en clau internacional, Israel ha intensificat aquest diumenge els bombardejos sobre el sud del Líban, atacant precisament la zona que ahir va visitar el president libanès. Durant la seva visita, el mandatari va declarar que la prioritat absoluta del seu govern és aconseguir la retirada de les tropes israelianes del territori, garantint el retorn dels milers de desplaçats i iniciar la reconstrucció de les àrees devastades per la guerra. La resposta de l'exèrcit israelià ha estat un increment dels atacs aeris en aquesta mateixa secció del país. I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 4 en punt. Us deixem ara en Tito Fuster i Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Puta. Radio. Radio.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

És una dita, és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé, ja sé,

és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé que l'amor que vindrà ens durà els dos a l'estúpida escena on cadascú creu portar les cadenes, on cadascú creu que és sol a plorar. Ja sé que la meva feblesa ens farà ser com vaixells enemics, però el cor em diu que uns vaixells enemics surten plegats per buscar la tendresa. Lo és una dita, aquell que preveu val per dos. És un adagi,

0: de Colombia para el mundo, papá.
1: Ay, compadre Wander. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Cada vegada queda manco perquè acabi la temporada i el sector de la restauració comença a fer balanç. Des del sector insisteixen en una caiguda generalitzada de la facturació, un descens de la despesa que s'ha notat fins i tot a Palma, on el pes del client resident és major. Això passa en un any en què l'arribada de turistes a les illes s'ha mantingut en xifres similars a la de temporades anteriors, evidenciat un canvi en el patró de despesa dels visitants. Són les explicacions del gerent de CAEP Restauració, Tomeu Mas.
2: Zones bastant reconegudes dins ciutat i tots l'apreciació i la impressió que tenen i els números que tenen és que el mes de setembre poc o molt els hi ha baixat. I l'estiu en general no ha estat un estiu com d'altres anys.
1: Més temes, l'empresa tecnològica OpenAI, propietària de ChatGPT, ha anunciat que no sortirà a borsa enguany pel risc de seguretat de la intel·ligència artificial. Precisament, molt comentades han estat aquesta setmana les declaracions del director executiu d'Anthropic, una de les principals companyies del sector, propietària de Claude. Segons Dario Amodei, cal desaccelerar el ritme en què milloren els models d'intel·ligència artificial, ja que podrien provocar catàstrofes en ciberseguretat a escala global, com ciberatacs, bioterrorisme i greus alteracions econòmiques. A la mateixa línia s'ha situat Demis Hassabis, líder d'intel·ligència artificial de Google. Això sí, en aquest moment, la principal preocupació dels investigadors no és la seva autonomia. Xavier Barona és el cap d'investigació en intel·ligència artificial de la UIB.
3: Per mi el risc més gros actual és sobretot el tema de la protecció de dades, que és un tema de que avui tot està informatitzat i que les empreses puguin fer un perfil de la teva vida, entre cometes.
1: I el govern ha iniciat una nova campanya, el Viver de Menut, Escorca, on produirà més de 180.000 plantes autòctones de 90 espècies diferents per aquesta temporada. Es tracta de la xifra de diversitat més alta, solida pel Centre Forestal de les Illes Balears. Aquestes espècies es destinaran a la restauració de zones cremades, al Parc Natural de la Península de Llevant, a la recuperació dels sistemes dunars del Trenc, d'Estrenc i a projectes de Ribera a Cuba, a Cúber i Salbufera. A més, la iniciativa inclou la reproducció d'espècies en perill crític d'extinció i investigacions per aconseguir oms resistents a la grafiosi, una malaltia fúngica. El nou fill predilecte de Mallorca, Relsby, no és només el cantant de música urbana més conegut de l'illa, és també un símbol d'inspiració. A Sant Gotleu, el barri que el va veure néixer, són molts dels joves que, seguint el seu exemple, aprenen a fer cançons en contingut social. Un projecte educatiu de la Fundació Vicenç Ferrer a càrrec del raper Rafael Swing, que ha estat un repte i a la vegada un regal, tant pels professors com per als alumnes. Així ho explica Asunción Gallardo, la directora de l'IES Gabriel Vallseca de Sant Gotleu.
4: Aquesta zona és una zona molt artística, a més, perquè és vera que hi ha una arrel molt artística, aquesta zona. I després una altra manera també de fer-los ells protagonistes, que és superimportant. Ells senten que és una cosa que han fet ells, encara que ho hagin fet en col·laboració, i bueno, són coses que tenen un impacte ara i fins i tot el dia demà, quan tornin a veure aquest vídeo i diguin mira el que vam ser capaços de fer quan tenien l'edat que teníem, sí.
1: I en cultura, Sant Ferran tornarà a omplir-se avui vespre de música amb una nova edició de Guitarres de Formentera a la plaça de l'Església. A les 9, el festival es tancarà amb una jam session a Sa Panxa. Es recupera així un dels trets més característics del festival, ajuntant en un mateix escenari músics de procedències i formacions diferents. Amb això és tot, actualitat informativa per ara. Us deixem ara en bones mans amb els nostres companys d'Esport3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: gusta. Radio Horta. Radio Horta. Sensat.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març.

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? IP3 Ràdio és diversió.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
1: Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: radio.7.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Let's get it.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Yo, Moscow. ¿Y tú?

us vaig considerar talment un os. Un tros de pis, tres llits i xemeneia, un tren amb molta gent que em vol sortir. Recordo aquell pitar que em fonia l'orella, i ara que la tinc bé no el puc sentir. Olors indefinibles d'aquells barris,

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: alıyorlar. Sen bun al.
1: Canlı kol. İyi.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Un placer estar aquí con ustedes.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: alıyorlar. Sensel Bulldog.
1: Yo, let's call. ¿Y tú?

0: Hallo.
1: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.